La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: tu. Matina Codina Best Moments.
1: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
2: Muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy buenos días.
3: Muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
4: Muy, muy, muy, muy buenos días.
5: O depèn molt de l'estat base d'ànim. Si aparteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
6: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà.
7: Ho estàs celebrant ja, no?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Bon dia, matineros. Benvingudes i benvinguts a la primera edició d'aquesta Sabana del Matina Cuina. Avui sí que serà una festa, sí. Aquest show que hem preparat exclusivament per vosaltres per arrencar la setmana amb energia i amb un clar

0: Atel Blaugrana. Ara en parlarem d'entrada, siguem doncs educats i cordials i bon dia a tothom. Bon dia a tothom i moltes gràcies per triar RAC 105. Aquesta hora, quan no passa ni un minutet de les 6 del matí, no sé què estàs fent, si tornes del Lot de Gas, si encara ets a plaça Catalunya, si ets a casa teva, treballant, al cotxe, qualsevol context és bo, si el que vols és alegria, si el que vols és treure't la son de sobre a base de bona música i de molts riures. De moment, una mica d'informació de servei, perquè aquesta setmana, pel que fa al temps, tindrem pocs dies estables, eh? De moment, avui, cel clar durant el matí, amb alguns núvols baixos en punts de la depressió central, al Prepirineu i a la costa nord. A més, circulen alguns núvols alts que seran inofensius cap a la tarda. Nuvolades al terç nord i al nord-est, amb ruixats i alguna tempesta local un dia més. Allò de pel maig cada dia un raig. Vent moderat de l'oest o del sud-oest, més càlid a la costa i al prelitoral meridional. Doncs això és la primera pinzellada meteorològica. De seguida vindrà la Mònica Usart per posar negre sobre blanc tots els detalls del temps d'aquest dilluns. 11 de maig del 2026. Gas aquesta nova setmana que, sens dubte, estarà marcada per la 29a Lliga històrica que el Barça ha aconseguit aquesta nit passada contra l'etern rival, els seus morros, un Madrid esmicolat que ha baixat els braços, mancat de compromís i de cohesió, un Barça de Flick que ha aixecat la segona lliga consecutiva davant de l'afició i que juntament amb els culers han mirat al cel i l'han dedicat al pare de Hansi Flick, que justament ahir va morir. Quines coses té la vida també, eh? Felicitats, campions, i avui a celebrar-ho molt fort aquí, al Matina Codina.
1: Vinga, som-hi, capità! Som-hi, Ronald! Ben amunt! Ben amunt, Ronald! Ben amunt, capità, que el Barça torna a ser campió de la Lliga! Ben amunt aquesta Copa Araujo! Ben amunt al cel del barri de les Corts! L'equip ha tornat al Camp Nou i torna a ser campió de Lliga!
0: La Lliga amb el millor final possible, un gran Barça que va sotmetre el Madrid al Camp Nou, guanyant 2-0 i celebrant-ho com mai. Avui, evidentment, baixarem al bar de baix per celebrar el títol amb el nostre hooligan culer Alejandro, que segurament no ha dormit i avui servirà els cafès havent tornat directament de les celebracions del centre de Barcelona. I més enllà del Barça hi ha més coses, sí. Aquest matí també ens posarem al dia amb totes les notícies errònies que recull el Sergi Ferrer, el desinformatiu. Sentirem la editorial del nostre Josep Pedrerol després del clàssic d'ahir al Camp Nou i també repassarem tots els àudios i notícies més virals de la jornada. Parlarem de l'antivirus, del debut de la gira de l'Oreja de Van Gogh amb les desafinades de la Maya Montero i, com sempre, tindrem els greatest hits de la Caixa Tonta a la tele amb l'Alan Lillo i un dilluns més la Mar Puga ens submergirà a la darrera gala de Tocara Me Suena amb els millors i els pitjors famosos interpretant diverses cançons musicals. I amb els esports del Pedrol i totes les darreres hores d'aquest 11 de maig, ja gairebé haurem culminat les 5 hores de programa d'avui i tocarem el 2 cap a esmorzar ben fort per agafar forces pels Premis RAC 105, que són demà a les 8 del vespre. Déu-n'hi-do quina setmaneta que ens espera al Teatre Victòria de Barcelona, on celebrarem el bon estat de salut de la música catalana i reconeixerem els seus principals artistes, àlbums, gires, etc. Doncs, escolta'm, ja està, més o menys seria això. Bon dia, Catalunya, gràcies. Ràdio en directe, Matina Codina, RAC 105. Una setmana que, com sempre, arrenquem amb energia. Energia. Així es diu la nova cançó de Doctor.

0: que en Fede Valverde, que va acabar a l'hospital amb traumatisme craneoencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. Mbappé pirant-se de vacances. Rüdiger es veu que també li va fotre un dia una hòstia carreres. En fi, per tot això hem volgut reinterpretar una mica l'himne del Madrid, així que Ernest, ara li fots el karaoke, quan arribi el moment de la pujada així guapa, sí, doncs canteu tots amb mi, val?
1: Vinga, val.
2: 3, 2, 1, música maestro.
3: Necesitamos tranquilidad, formar un equipo y que no tengan dudas de que lo haremos.

0: ¡Qué vergüenza, macho!
1: A mí me ha encantat.
2: Pell de gallina, tu.
0: Brutas.
3: Xavi Cazorla versionant l'himne de la dècima.
4: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres no posen de tan bon humor. Matina Codina. A RAC 105.

0: la notícia curiosa, amb el titular curiós, que es veu que hi ha hagut... hòstia, ha tingut molt èxit el concurs de crits de cérvols.
1: Sí, és un concurs que...
0: Sí, l'altre dia vam parlar aquí al programa del concurs d'imitar el so de la gavina.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Veig que hi ha la versió cérvol.
1: La versió cérvol, que ha tingut molt d'èxit arreu del món, també, arran dels vídeos que n'ha sortit. És un concurs que es fa a Dortmund, Alemanya, on diversos caçadors fan una demostració de les seves habilitats per captar l'atenció dels cérvols. I ho fan així.
0: És una persona.
2: És una moto.
3: Oh, guapo.
1: Si és una persona imitant el crit d'un cérvol, vaja, és un caçador imitant el crit d'un cérvol per atraure els cérvols. Com ho fan, això? Imiten els brams dels cérvols amb uns tubs. Déu-n'hi-do, fan goig, uns tubs que fan goig, i que estan buits per dins. I se'ls posen dins la boca, o sigui, envoltant-los amb els llavis, i
0: llavors
1: van fent uns moviments, diguéssim, com t'ho diria, una mica suggerents.
0: Com si toquessis la zambomba.
1: Per exemple.
2: Com toques tu la zambomba?
1: I segurament és per això que aquests vídeos del concurs d'imitar els crits dels cérvols han tingut molt d'èxit, i els vídeos s'han fet virals amb tota mena de comentaris que poc o res tenen a veure amb els cérvols.
0: Bé, aquí tenim, diguem-ne, el caçador imitant el cérvol amb aquests tubs que diu el Pardo. Després, jo tinc el cérvol original.
2: Que podria ser una radial.
0: I ara et faig una mescla.
1: Està molt aconseguit. Sí, sí,
0: està molt aconseguit. Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
1: Jo proposo que la propera edició de la brama del cérvol, en comptes d'anar a veure els... trobis un senyor fent això amb uns tubs a la muntanya, que també és un espectacle.
4: Mira. Senyora, brama. Visca, brama.
5: No corris, que arribaràs tard a la feina. Potser sí, però que content que arribaràs escoltant el Matina Codina. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Bon dia, Sergi Ferrer.
1: Hola, Ernest.
2: El resum setmanal cridat i rimat.
0: Posem el retrovisor de la informació per veure què ha passat aquesta setmana. Ens ho resumeix rimant i cridant uns versos al gran Sergi Ferrer.
1: Música èpica.
0: Vinga, ja?
1: Sí.
2: Una por.
1: Que ningú surti al carrer.
3: Vale.
1: No? Confinat tothom fins gener. Aneu tots a l'ametller i compreu farina i compreu paper. Compreu mascaretes i feu-vos un cendrer. Aviseu al conseller i als stay homes també. Prepareu-vos que ja ve l'antivirus en creuer. Morirà tothom? Pot ser.
0: No.
1: Perquè aquesta pel·li jo ja me la sé. I com el virus aquest triga, mentrestant no farem figa i el diumenge tot obliga el Barça a guanyar la Lliga. Que no ens pugui la fatiga, que el Madrid ara castiga d'un equip que no litiga, que a l'èpica no instiga, que es baralla i es fustiga, mentrestant el Flick prodiga i treballa com formiga per poder guanyar la Lliga.
4: I havia rimado con Liga.
1: Cállate, estúpida hormiga.
3: Oh, toma.
4: Ja
1: callaos, hormigues fascistes.
5: Boomer.
1: Ojo la gent que va cagada, temerosa i espantada, per si al girar la cantonada algú li fot una punyalada. Tota la premsa alarmada esperant la ganivetada per vendre't la història adornada de que tota la gent va armada. Duels amb katanes a la llum de l'albada, cruz de navajas cada matinada. Catalunya torna a l'època daurada dels almogàvers d'espasa afilada.
0: Avui estàs espectacular, no, Ferrer. Espectacular.
1: I parlant de punyals i matxets, els docents continuen distrets i el govern no fan res, estan tot quiets. Venen dies de vaga, són fets. No hi haurà colònies pels xavalets, però abans de llançar-los retrets, pel teu fill, també volen més drets. Oh. Qualsevol dia d'aquests vindrà el papa, el nostre superheroi sense capa, a fer una ruta bastant guapa de vermut, cerveseta i tapa. Vindrà amb el papa mòbil que derrapa i ens haurem de menjar alguna xapa. I atenció, papa, que si la Marta atrapa, la foto que quedi pot ser guapa.
0: Sergi Ferrer, perquè ja ha passat Sant Jordi, perquè si no t'emportaves aquest any el premi.
1: Tant de bo ser el més venut, Ernest,
0: sí,
1: i de llibres també.
6: Van a ser 3 o 4 casos aislados. Yo no creo que vaya a ser una infección peligrosa.
1: Yo no creo, no nos da tranquilidad, Fernando.
6: Vale, pues me parece que no va a ser.
1: No, tampoc.
7: Hi ha coses que de bon matí no pots triar, però el programa de ràdio sí. Matina Codina, a RAC 105.

0: Matina Cudina Best Moment.
1: Sí, claro. Donde dije Diego, ¿no?
2: No, al revés.
1: Va una al Kirguisistán que no sabia jo ni que existia.
3: Al Kirguisistán.
2: Sí, li has posat una síl·laba de més.
1: Jo què sé.
2: 5 anys de presó li poden caure per haver fet la foteta aquesta de la intel·ligència artificial.
1: Això, amb
4: Això és el que comentava la Laia Colla al final del partit.
1: Laia Colla està de baixa, perquè està a punt de parir. I és la Clara Rodergas.
4: La Bet Rodergas, la de...
1: No, Clara Rodergas. Hola, Aran. No sé si et sona el meu nom, però presento un programa recent que es diu Matina Cudina. Sí, eh?
5: No l'escolto.
1: La primera vegada, Operación Triunfo, el 2001.
6: Sí.
7: Exactament. Tothom feia 40 share d'audiència.
2: Què?
7: Creo.
8: Música amb un rotllo boomer, amb grans similituds als Creedence Clearwater Revival.
2: Oh, yes.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Cudina i tot l'equip del Matina Cudina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

0: avui parlarem de Dua Lipa perquè té un judici, eh? Després ens ho explicarà la Mar Puga, però ara, abans d'arribar a 2:15, vull saludar la Mònica Usar. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En rigorós directe, RAC 105.
1: Què tal?
0: Com estàs, Mònica?
1: Bé, i tu?
0: Entenc que no vens del Ludegas, no? Com la majoria.
1: No, jo no. No vaig veure ni el partit, imagina't.
0: Bueno,
1: ja saps com sóc.
0: I ha d'haver de tota la vida del senyor.
1: Sí.
0: I a més a més, la gent. No, dit que també hi ha molta gent que està com tu a la vida, no?
1: Sí.
0: Llavors hem de parlar de tots els temes. El nostre preferit, ja saps, és el temps.
1: El temps, sí,
0: que
1: sí, sí.
0: Una setmana poc estable en general, no?
1: Exacte, arriben canvis aquesta setmana. De moment avui s'espera un matí de sol amb algunes bandes de núvols, algunes boires cap al Pla de Lleida, valls del Pirineu, i a la tarda xàfecs de nou que afectaran punts del Pirineu, sectors del Prepirineu i l'interior de les comarques de Girona, amb temperatures que seran semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 26 graus al migdia, i ara mateix amb poc fred, entre 16 i 18 graus a Barcelona, 16 també a Tarragona, 11 a Lleida, 13 a Girona, 9 a Berga i 12 a Calonja. De cara a demà, matí de sol, però a la tarda les pluges guanyaran protagonisme. Tempestes que poden afectar qualsevol punt del país, començant més aviat per l'interior, prelitoral, Pirineu, Prepirineu, però arriben també a la línia de la costa. I a partir de dimecres baixen les temperatures, 4 a 5 graus de descens.
0: Carai,
1: i tindrem un final de setmana més fresquet i amb un temps insegur, perquè les tardes sobretot es repetiran les tempestes.
0: Doncs sembla que s'ha obert la veda, l'aixeta.
1: Sí.
0: Gràcies, Mònica Usart. I també aquests termòmetres que reculen, no? Ja ho diu la dita, està 40 de maio, no tinc des del saio. Doncs sembla que aquest serà un mes de maig per tenir en ment aquesta dita del refrenyer popular. 6:45, som els del Matina Codina en rigorós directe a RAC 105, 11 de maig, dilluns, arrencant setmana. Ho fem amb la Rosalía ara i una cançó que es diu Relíquia, una Rosalía que l'altre dia va estar tocant al costat del Guadalquivir a Sevilla, per aquesta festa de l'estrena de Netflix de Berlín, Doncs bé, la Rosalía que no para. I a RAC 105 ja fem sonar el seu nou single des del disc Lux, que passeja pel món sencer. Això es diu Relíquia. De seguida les notícies.

0: Doncs aquesta que la va adaptar l'altre dia a Sevilla en aquesta estrena de la segona temporada de Berlín, que és la spin-off de La Casa de Papel. 6:34 d'aquest dilluns 11 de maig. Bon dia, Catalunya. RAC 105 amb el Matina Codina i les notícies més importants del dia. Òbviament, avui comencem parlant del Barça. Heu de saber que milers d'aficionats del Barça han celebrat fins fa poca estona el 29è títol de la Lliga de la Història. La plaça de Catalunya de Barcelona s'ha omplert de gom a gom en una celebració espontània que no s'ha volgut perdre. Marc Casado i Alejandro Valde, que estaven allà amb la resta d'aficionats. També s'ha vist un altre cop jugadors com, per exemple, Eric García, qui més? Bé, altres jugadors que anaven amb el Bicing pel mig de Barcelona. El Barça va guanyar 2-0 al Real Madrid i va aconseguir la segona lliga consecutiva. La Rua serà avui a les 5 de la tarda. Començarà i acabarà el Camp Nou, però no hi haurà festa a l'interior de l'estadi. Doncs bé, després en parlarem, òbviament, durant tot el programa d'aquesta segona lliga de Barça consecutiva, la 29a de la seva història davant del Real Madrid, un títol històric, sobretot per aquest fet, no? Un Madrid que està desmembrat, que està absolutament descohesionat, i que passant per un molt mal moment amb un Arbeloa que està completament sol i se li farà una mica llarg aquests tres partits que queden per acabar la Lliga. Més coses. Les dues persones aïllades a l'estat han donat negatiu en antivirus, però un passatger del creuer ha donat positiu. És un ciutadà dels Estats Units. També hi ha dos passatgers amb símptomes, un francès que ja és a París i avui li faran proves. Un nord-americà que ha donat negatiu, igual que les dues dones de Barcelona i també d'Alacant. I a Tenerife aquesta tarda desembarcaran els últims 30 passatgers de l'Ondius, marxaran cap als Països Baixos i cap a Austràlia. Mentrestant, els catalans i espanyols afectats ja són a Madrid, no tenen símptomes i avui comencen la quarantena. No se sap encara per quants dies serà aquesta quarantena. I a casa nostra, les escoles i els instituts afronten una setmana repleta de vagues. Demà tot el país i dimecres, dijous i divendres per territoris. Esther Niubó ha anunciat que dijous es reunirà amb els docents, però els sindicats reclamen que sigui abans. I Donald Trump ha rebutjat la darrera proposta de pau de l'Iran. Els ayatolars volen negociar primer el final del conflicte i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després el desarmament nuclear. Trump diu que és totalment inacceptable. Més titulars, el PSC i Esquerra podrien tancar un acord pels pressupostos la setmana que ve, a veure si és veritat. Aleluia, aleluia. Ho llegim al periòdico i al diari Ara. Esquerra renunciaria a la recaptació de l'IRPF a canvi d'executar les inversions pendents de l'Estat i d'ampliar la xarxa de trens. Doncs justament avui és el primer dia feinent que Rodalies torna a ser de pagament. Això després de 3 mesos de franc per la crisi de Gelida. S'han de tornar a comprar els abonaments o, si encara els teniu, doncs vas canviar els bitllets del gener. I deixem enrere un cap de setmana negre amb 4 morts a les carreteres, en total 3 accidents, un a Montblanc, un a la Vall d'en Bas i un altre als Omellons, a les Garrigues. A banda, un altre xoc va deixar 6 ferits, un d'ells crític. Aquest any ja han mort 40 persones a les carreteres. I la sèrie Adolescència ha arrasat els BAFTA de televisió amb 4 premis. Millor minissèrie dramàtica, millor actor protagonista i millor actor i actrius secundaris. És la primera sèrie que s'ha endut 4 màscares daurades en una sola edició. I a la resta dels esports, avui el Girona té un partit importantíssim per la permanència. Al camp del Rayo Vallecano, a les 9 del vespre, l'equip de Michel té una gran oportunitat d'agafar distància respecte de la zona del descens. Ara mateix el Girona és l'equip que marca la salvació amb només un punt de marge sobre el descens a segona divisió. I el Barça d'hoquei patins continua sense poder guanyar la Champions. Ahir tenia l'oportunitat d'aixecar el títol després de 8 anys sense aconseguir-ho, però va perdre 3-1 contra el Porto en la gran final. I aquesta setmana, ho deia la Mònica Usarta, ara fa uns instants aquí al Matina Codina, tornen a baixar les temperatures. S'espera un temps insegur, sobretot a les tardes. Dimecres, dijous i divendres es desplomen bastant els termòmetres, Per tant, torna la fresqueta, no guardeu els abrics. Fem una pausa i tornem de seguida amb les efemèrides, la Barpuga, el trànsit i l'Arnau Mulet abans de les 7. Jo sóc l'Ernest Codina. Bon dilluns, Catalunya, i visca el Barça.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
4: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fangaventura, Girona.
3: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
4: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
3: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
4: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. meetingcamper.com.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
13: Ja som 100.000.
14: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
15: Instagram,
14: TikTok,
15: Facebook,
14: X,
15: YouTube.
14: I la nostra web.
15: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
14: I tu, què esperes?
15: Som a tot arreu.
14: 100.000.
16: I pujant.
14: Rec 105.
17: Matina Cudi.
0: Hola, Maria.
18: Hola, Ernest.
0: Què tal? Que ens coneixem?
18: No, no ens coneixem, però ets un dels locutors més xachipirulos de Catalunya, no?
0: Això que acabes, de dir és preciós.
17: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina.
19: Amb Ernest Codina.

0: estem escoltant un dels DJs que estarà a la rua de celebració de la segona lliga consecutiva del Barça avui a partir de les 5 de la tarda amb els autobusos. És el Mon DJ, que he vist al seu Instagram, que serà doncs un dels encarregats de posar banda sonora i fer que tots els jugadors i tots els aficionats ballin. Aquí el tenim als teclats, aquesta versió del Camins, Camins, somnis i promeses, amb la Su i el Gerard Quintana. 1:03:15 del matí, saludem la nostra diva, la Mar Puga.
1: Hola, bon dia. Què tal a tothom?
0: La flamant presentadora dels Premis RAC 105.
1: Of course!
0: Que és una altra d'aquestes persones doncs, que això del Barça, per exemple, li és absolutament igual.
1: M'és absolutament igual. Avui vinc molt feliç pel cap de setmana que he passat increïble i perquè demà presentem junts, Ernest, i a mi per, això és, per mi és com un somni, això, sí, de demà.
0: Estàs nerviosa o què?
1: Una mica.
0: T'has mirat el guió?
1: Una mica.
0: Sí, està generant una mica d'expectació, d'expectativa, també el teu outfit, no? El teu look.
1: Home, la gent diu com aniràs, ja ho veureu. Clar, no ho diré.
0: Bueno, molt bé.
1: I tu tampoc ho has de dir, eh? Anirem a conjunt, és l'única pista que podem...
0: Però si no és veritat que anem a conjunt.
1: Què dius? Clar,
0: però
1: que
0: si encara no saps ni el que portaré jo, com has de saber si anem
1: sí,
0: a conjunt?
1: Sí, ho sé, perquè al meu cap ja sé el que portaràs.
0: Ah, sí, doncs queden 24 hores. Vull dir que espavilem una mica, que hi ha un desordre. Que és
1: anirem guapos, anirem guapos.
0: Sí, home, sí. Escolta, bon dia, Catalunya, gràcies per
1: bon
0: acompanyar-nos. Ja veieu que van arribant doncs, aquí personatges importants d'aquest programa, com la Mar Puga, que ara ens repassa les efemèrides i commemoracions d'aquest 11 de maig, quan vulguis, reina.
1: 11 de maig, ens va deixar una figura molt important per la música. El 1981, amb només 36 anys, moria Bob Marley. Avui tindria 81 anys, va néixer un 6 de febrer i va ajudar mundialment al món del reggae gràcies a cançons com aquesta que estem escoltant. O aquesta altra.
0: Bé, jo crec que és la campanya antidroga més important que podem fer avui, no? Si no us voleu morir als 36 anys, doncs cuideu-vos una mica.
1: Vinga, i el 1960 sortia al mercat la primera píldora anticonceptiva als Estats Units. I el 1997 una supercomputadora, es diu Deep Blue, li va guanyar la primera partida d'escacs a un rus de 26 anys i va ser com la primera vegada que un ordinador guanyava a un campió del món.
0: Molt bé, tu creus que les màquines ens robaran la feina a Mar Puga o no?
1: Oh, i tant que sí, però d'aquí molts anys. Jo crec que no ho acabarem veient nosaltres, eh? O sigui, d'aquí moltíssims anys, ja. Però el futur no pinta maco.
0: Ja està passant. Però, ja està, sí. Jo he llegit recentment a La Vanguardia que hi ha moltes empreses que ja estan acomiadant treballadors perquè la intel·ligència artificial pot fer millor que ells. És veritat que en els locutors de ràdio doncs, ho tenen una mica més complicat.
1: Sí.
0: No, perquè som tan imperfectes que les màquines no ens poden imitar. Va, escolta.
1: Vinga, i un 11 de maig del 1924 es creava a Alemanya l'empresa Mercedes-Benz, aquests cotxes tan importants. I ara hem de dir que el dia 9 de maig, és a dir, aquest dissabte, va ser el Dia Mundial del Comerç Just. Ha fet 40 anys a Espanya i és per promoure el consum responsable, sostenible i amb condicions laborals dignes.
0: Això queda molt bé, però després ja sabem què passa. Que la gent compra per internet merdes que no sabem ni d'on venen. 13 minuts i les 7. Quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar?
1: Doncs mira, aquest famós no les bufarà, però ho hem de dir, perquè avui hagués fet 122 anys Salvador Dalí, un pintor català de Figueres, de l'Alt Empordà, i des d'aquí, doncs, li fem un homenatge. També avui fa anys Andrés Iniesta, avui en fa 42.
0: Que gràcies.
1: Denis González, nedador de sincronitzada, en fa 22. Una entrenadora de futbol, la Montse Tomé, avui en fa 44. I acabarem amb una cantant que aquí escoltem molt, que avui en fa 26, i ella és Sabrina Carpa.

0: Què diuen els astres, Mar Puga?
1: Els astres diuen que avui els lleons tindreu un bon moment per destacar i prendre iniciatives. Els sagitaris, sort en decisions espontànies, viatges i converses importants. Els taures, energia estable per diners. I els que avui necessitareu una mica de paciència sou els crancs i els verges.
0: Perfecte, gràcies, Mar. De seguida sabrem quin és el hit que has escollit per sortir del llit. Deixa'm provar primer la línia normal que fallava divendres. Intenta parlar per la línia, Ferran Aràndiga. No funciona, efectivament, com divendres passat. Llavors ara et saludo ja pel WhatsApp. Has vist que ho tinc tot preparat o no?
1: Molt bé.
0: Segur amb recursos.
2: Què tal, com esteu, Ernest? Ara sí em sentiu, no?
0: Sí, per aquí sí, pel WhatsApp sí. A veure si arreglem la línia habitual. Escolta'm, guapo, com arrenca la setmana de les carreteres? Unes carreteres que han registrat, doncs, 4 morts aquest cap de setmana molt tràgic, Ja portem més de 40 morts aquest any 2026. Per tant, una mica de precaució i de vigilar una mica. Com està el trànsit ara mateix, Ferran?
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana, avui dilluns, de moment amb un accident durant la matinada entre les 4 i les 5, ocorregut a la AP7 i que deixa un carril tallat encara a hores d'ara, provocant 1,5 km de retencions a Tarragona en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals, sobretot als voltants de la capital catalana, amb força intensitat amb tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc, com és habitual també, a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ara mateix trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També l'antic habitual a la AP7 en sentit sud a la zona del Papiol. I al Llobregat també, per últim, trobem congestió habitual a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, tremendo. Ho anirem actualitzant en properes cròniques. Mar Puga, ara sí, quina és la cançó que has triat perquè la gent foti un salt del llit avui?
1: Avui hem de posar Maya Montero, perquè aquest cap de setmana ha sigut notícia, ha sigut el meme, perquè han fet el primer concert a Bilbao, l'Oreja de Van Gogh, i la veritat que ha desafinat. I jo avui vull que recordem a l'autèntica Maya, aquella que cantava també, amb un tema que fa anys que no escolto. Un tema que té una lletra que diu: quiero ser el verbo puedo, quiero andarme sin rodeos. I això és Quiero ser.

0: si eres tú.
1: Una cançó maca, d'aquestes íntimes, emotives, melòdiques, i és veritat que la veu de Maya Montero té una gran capacitat de connectar i de fer trontollar certes emocions, no? El que passa que és veritat que ara que ha tornat amb l'Oreja de Van Gogh i que ja ha començat aquest cap de setmana la seva gira a Bilbao, ha demostrat que no està en el seu millor estat de forma, i després ho explicarem, perquè déu-n'hi-do amb les desafinades i la poca concentració de la basca, eh? Mare meva. 6 minuts i mig i les 7.
2: Matina Codina.
3: Abans de les 7.
4: Quin truc ara, tio?
3: L'Arnau Mulet.
1: Que deu venir de Luz de Gas, no? Suposo.
5: Ostres, quina veu.
6: No, vinc directament de Santa Eulàlia de Riuprimer, però no, no. De fet, no vaig veure ni el partit, amics, però visc el Barça, visc a Catalunya sempre. De fet, sóc d'aquells que no mira gaire el futbol perquè m'avorreix profundament. Sí. No, ho he intentat i no puc, em sap greu. Però m'alegro de que guanyi el Barça i sobretot m'alegro de que perdi el Madrid. No sé, és algo que porto una mica, porto molt a dins. Sí, sí.
1: I que si els catalans, la majoria de catalans, estan contents, doncs això és bo per l'estat d'ànim del
6: país. Ara, és bo pel país.
1: Per la natalitat, per la productivitat, és bo. Sí. És bo per, bueno, la productivitat avui no crec, perquè la gent està una mica de ressaca, però bueno, certament el PIB pujarà en les pròximes setmanes. Escolta, tenim dos minutets, Molet, espero que comencis molt bé la setmana, perquè ens expliquis això que ens vols explicar avui.
6: Doncs mira, avui potser és una mica incoherent els que us porto, perquè bàsicament tu, Codina, quan em vas dir de fer la secció, em vas dir literalment que volies que portés coses que veia al mòbil mentre estava al vàter.
1: Sí.
6: Crec que la frase va ser "parla del que vegis quan estàs cagant". Va ser així, no, la cosa?
1: Sí. Val.
6: Doncs bé, avui porto un contingut molt interessant d'una entrevista que Xavi Bundó va fer el Via Lliure de RAC1 a un fisioterapeuta i osteòpata que es diu Dani Dot. Escoltem el tall, si voleu, i després comentem, va.
7: Tu has d'anar al vàter quan tens ganes.
1: Clar.
7: No has d'estar
1: a perdre el temps
7: i a mirar el mòbil. El mòbil el mires en un altre lloc. Crear molta pressió en aquesta zona i estar-hi molta estona, això pot crear, doncs, problemes d'hemorroides. I estic convençut que d'aquí 10, 20, 30 anys
1: veurem xifres,
7: xifres potents.
1: Hi ha altres lesions, a part de les hemorroides, que es pugui identificar que vinguin derivats de massa temps assegut en un vàter?
7: Si parlem de sòl pelvià, diguem que tenim els prolapses. Els prolapses és quan la zona de l'anus surt del seu espai, perquè ens entenguem. I això també és un problema, lògicament. I problemes d'incontinència.
1: També
7: estem creant molta pressió en la zona i, per tant, hem de reeducar tot això.
1: Carai, cada vegada més inconvenients aquest vici que molts tenim, que és estar allà asseguts fins que se'ns enrampen les cames mirant TikToks, mirant vídeos, llegint articles. Escolta'm, al lavabo s'hi va, es fa la feina i te'n vas. Seria això, Molet?
5: Per feina.
6: Totalment. De fet, un bon contingut per començar dilluns. Hi ha molta gent...

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: % de descompte en el bitllet.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
5: Ara amb Lidl Plus 6 Burger Meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
7: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
8: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
9: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
10: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen al lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
14: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
15: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus, que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
16: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.
17: Bon dia. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'ahir, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
18: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.
19: Ui, avui pinta programa de celebració, avui pinta programa gros, avui pinta un Matina Codina blaugrana, perquè evidentment hi ha una notícia que sobresurt per sobre la resta, que és aquesta 29a Lliga del Futbol Club Barcelona, històrica, llegendària, aconseguida davant de l'atent rival, un Madrid completament esmicolat per la situació que estan vivint. Però d'entrada, abans de parlar d'això, haurem de fer moltes coses. Primer, saludar a l'equip. Sí. Bon dia, Alan Lillo.
20: Bon dia a tothom. Entenc
19: que com a culer des de naixement,
20: sí.
19: No?
20: Sí.
19: Gran dia per tu, no?
20: Molt, molt gran. De fet, porto samarreta de Barça, sí, sota del jersei.
19: Porta la del Dream Team, aquella de capa, eh?
20: Capa,
19: de
20: capa. Home, sí, la millor, la millor.
19: Vas poder veure el partit o no?
20: Sí,
19: final?
20: I sí. Tant.
19: No, no, com que tocava fer de part del
20: sí,
19: Max.
20: És a dir, vaig fer una cosa molt estranya, que va ser veure el...
19: Que és el teu fill, per altra banda.
20: Sí, el partit en directe, la primera part... La mitja part vaig a dormir al meu fill explicant-li uns contes i unes coses i la segona part la vaig veure en diferit sense que ningú m'informés.
21: Ostres,
20: que
21: bo.
22: Uau,
21: desactivant notificacions.
20: Evidentment.
19: Jo vaig veure el 2-0 i vaig dir, me'n vaig cap a casa que demà matino, saps? I em vaig a dormir escoltant la segona part per la ràdio. Sergi Ostres. Ferrer, bon dia.
21: Fins i tot jo, bon dia, Ernest.
19: Sí.
21: Fins i tot jo, que saps sí. El que m'arriba a relliscar el futbol, vaig veure el futbol sí. A casa.
22: Uau, molt bé, Sergi.
21: Es va viure amb

0: intensitat que mereix un Barça-Madrid, que és jo mirant el Barça-Madrid i l'Helena ensenyant-me reels de receptes de banana bread que podríem fer el cap de setmana
1: les,
0: que ve.
1: Les dues Catalunyes, no?
0: Sí, però que normalment som la mateixa Catalunya, ella i jo. Llavors, ella em va cedir l'espai comú de la casa i va gaudir amb mi del partit i ara jo hauré de veure Downton Abbey o aquestes sèries que...
1: O sigui, li hauràs de compensar, no? Li hauràs de compensar.
0: No, de mujeres no, més intel·lectuals. De mujeres, la sèrie, verdad?
1: És veritat que aquest horari no ens permet haver viscut del tot la celebració, no? Com, per exemple, Marc Casado i Alejandro Balde, que hi van estar a Plaça Catalunya amb milers d'aficionats.
0: Home!
1: No?
2: Què? Escolta'm!
1: Espera, que tenim el cobercí.
2: Pau, bon dia!
3: Hola, Pau!
2: Vaig agafar un megàfon a un del públic i encara el tinc. Un dia de partit!
4: Un dia de partit!
2: A Gòlner vaig anar!
3: Em
2: van fer mal a la cara una altra vegada.
0: Però així no és la lletra.
1: Bé, us puc dir que fins...
0: No ploris amb el megàfon, que és molt molest. No,
1: avui és d'emoció, és d'emoció. Us puc dir que hi ha hagut festa grossa a l'Udegas, eh?
3: Home, sí,
1: Fins ben entrada la matinada amb futbolistes com la Minya Mal, també, a part del president i tal. Hòstia, que es veu que s'ho ha passat molt bé, la Min. M'han arribat informacions que no les puc donar per la ràdio, però...
5: Ah, sí?
1: Només puc dir que s'ho ha passat molt bé.
0: Ui, això és que s'ha liat a prou.
1: No es pot dir res. Pues
6: ha apunyalado a alguien, ¿y qué pasa? Pues lo que hacen los chavales de hoy en día cuando salen, coño.
0: Hombre, Hasselhart, ¿tú me vas anar?
6: Yo he apunyalado 8 personas y aquí estoy, dando el callo.
3: Mare meva.
6: Viva España.
0: Matinant.
1: No, però si ara és la moda, apunyalar gent a Catalunya.
6: Visca el pa, visca el vi, visca el la Min.
1: Xavi Cazorla, molt bon dia.
7: Hola.
1: Com estàs?
7: Bé, molt bé.
1: És que el problema és que ens hi estem acostumant a guanyar títols. Ai,
5: sí, és veritat.
1: No? És com, bueno,
3: sí, jo us esperava més eufòrics i, més, i, no, i home, estic contenta perquè esteu bastant normals.
7: Perquè està bastant clar que el Barça guanya. No et vam ni demanar que minessis el partit.
3: No, avui ho he pensat, no em van dir res.
7: No,
3: jo, de fet, ahir vam fer fora de casa el meu pare, li vam dir, va, vés amb el Víctor, el meu germà, va fer ver-lo juntos. I així,
1: però, un moment, està parant la Mar Puga, ho hem de patrocinar.
8: El turisme en família, de Rosa dels Vents. Aquesta primavera, patrocina aquest espai.
1: Continua reinant.
0: Ara, ets un producte de màrqueting.
3: Quin honor! No, això, vam fer fora el meu pare de casa i ma mare i jo vam veure altres cosetes i vam dir, va, feu com allò padre hijo, no?
9: Què es veu? Què es veu per televisió quan no veus la final del Barça?
3: Jo vaig anar a dormir abans que comencés el Barça, de fet, i abans de vaig dormir mirant tu cara me suena, perquè divendres no vaig poder i clar, vaig mirar ahir.
0: Quina distopia de casa.
7: Hauria ser ahir Antena 3, algú de la web pensant, algú està mirant tu cara me suena en streaming.
0: Tenim una persona connectada.
1: Però està molt bé aquest contrapès que fa la Mar Puga en aquest programa, no? Vull dir, perquè vivim a les antípodes,
3: bueno,
1: realment,
3: sí.
1: No?
3: Sí,
1: aquest matí em diu, amb el Barça ha guanyat la Lliga, no? Quan ha arribat aquí a la redacció, i dic, sí, home,
3: menys
1: mal que estàs una mica informada, perquè... I diu, sí, diu, llavors em diu, sí, però no sé el resultat, eh?
3: No, sé, no això no sabia com havia quedat.
1: No sé com va acabar el partit.
3: No.
1: Bé, ara en parlarem de tot això, la teva secció ha caigut, Marc.
3: Oh, ah, no, ja m'ho esperava avui.
7: Oh, però...
0: invisibilitzada pel futbol un cop
3: més. No passa res, un dia més.
10: De xàxara, doncs, clar, la pobra Mar, que portava, a més, un contingut que em consta que era magna...
3: Sí, Toni, era bo avui.
10: S'ha quedat sense poder-ho fer.
1: Tranquil. Sí, però tranquil, perquè ara brindem amb una... polla de cava.
11: Escolta, aquesta copa de cava li dedico al Florentino. Encara l'estem esperant. Que es foti.
3: Ah?
12: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
13: Matina Codina.

0: Aquest és el truc de màgia que va fer fa poc Lady Gaga amb una cançó meravellosa i un disc que es diu Mayhem, que està passejant per tot el planeta.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: 7 i 8, estem arrencant setmana des de RAC 105 amb tot l'equip del Matina Codina.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Que excepte la mare és majoritàriament culer, i per això avui celebrarem aquesta 29a Lliga del Futbol Club Barcelona, Xavi Cazorla.
3: Doncs sí, el Barça ja és campió de Lliga després de guanyar 2-0 al Madrid amb gols de Rashford i de Ferran Torres. 29 títols de Lliga, el Barça és campió de Lliga i així va aixecar la Copa, doncs, el capità, que a mi em sembla una mica estrany que sigui Araujo. Sí. Vaig pensar, ui, quina tallada de
4: Roland. Perdoni, el Roland, doncs, és un molt bon.
3: No, Roland és un òrgan, un piano. Es diu Ronald.
5: Ronald.
4: Bueno, és igual, com es digui. Doncs, que no es dona.
3: Va, el moment de la Copa.
6: Vinga, som-hi, capità. Som-hi, Ronald. Ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt! Ben amunt, Ronald! Ben amunt, capità, que el Barça torna a ser campió de Lliga! Ben amunt aquesta Copa, Araujo! Ben amunt al cel del barri de les Corts! L'equip ha tornat al Camp Nou i torna a ser campió de Lliga!
4: No sabia que el Ronald encara era el comand, el capità del Barça.
3: No, jo no estic per ganar ja.
4: No estàs tu.
0: No em voliqui amb la troca i parlem del que estàs dient fora d'antena, Lillo, que és que va costar molt celebrar-hi, no?
7: Sí.
0: No és una lliga històrica. Mai havia passat que li guanyes a la cara. El mateix dia que guanyes al Real Madrid, guanyes, aixeques el títol de Lliga. I
7: a mi
0: van faltar càntics, va faltar mala llet, va faltar una mica de merder, hòstia.
8: Fins al minut 80 i pico la gent no es va atrevir a cantar campions, campions.
7: Però com pot ser? Si amb el 0-0 ja hauries d'haver estat cantant Madrid, cabrons,
3: al minut 20 ja es van sentir oé, oé, quan allò olé, olé.
0: Quatre passes.
7: I els jugadors, minut 18, vas 2-0, ostres, era una nit màgica. Per què no continues intentant atacar?
8: Això també em va fer ràbia, vés a buscar el 5-0.
7: Tio, que et van celebrar a la cara una lliga que es pensaven que guanyarien el Bernabéu, al mes d'octubre, es van enfotre de l'àmin, de tot Cristo, i el Barça, hosti, ahir uns senyors.
0: No, i que això no havia passat mai a la història, no? Era moment per acarnissar-se, jo estic completament d'acord.
3: Sí, s'havia mort la mare del Hansef, que era per respecte.
8: No, el pare s'havia mort.
3: Ah, s'ha mort el pare, també.
8: No, també no. Comptes,
3: sí.
8: No.
5: No, Marta, que era mare.
8: És igual, és igual.
3: Això passa, que a veure, se muere un abuelo i muere la abuela de pena dos dies, eh?
5: Sí, però no és el cas.
0: Joder, no. Quina tallada. Encara no han passat dos dies de la mort del pare de Hansef.
4: A mi m'agradaria fer un minut de silenci ara mateix pel pare de Patifi, que va perdre la vida instants abans del partit màgic.
0: No, va ser emocionant i fins i tot, és a dir, el grau de compromís de Hansi Flick, que tots el coneixem, però, hòstia, no sé si s'ha d'anar, si s'ha d'estar a la banqueta el dia que se't mor el pare.
8: Ja, però clar.
0: Era un dia important, no? Suposo que hi va haver un moment que va posar la balança. O fins i tot la seva dona o la seva família va dir, no estigues amb ells i demà agafes un avió. Però entenc que aquest senyor ja deu estar a Alemanya, no?
8: També són dues hores que t'entretens, no? És com veure el Barça-Madrid per distreure't, però sent l'entrenador del Barça.
0: Sí, però clar, se't mor el pare i estàs obligat a celebrar alguna cosa.
8: Ja, però bueno, ho disfresses d'homenatge.
7: Sí, de fer un brindis, no?
4: Sí. Jo vaig plorar.
0: Però bé, no, de fet li vas dedicar el títol també als jugadors, als aficionats i també al pare.
8: Vaig plorar. Vas plorar de què? De pena?
4: De pena, perquè després del minut de silenci tot el camp cantant Hansi Flick.
3: Bueno, va, ànims, pressi.
0: Escolta'm, és veritat que va faltar una mica de carnissament, no?, dels aficionats, dels jugadors, sí, perquè davant teníem el Real Madrid, però la festa s'ha allargat fins a altres hores de la matinada, sí, que forra el Luz de Gas.
3: Perquè encara que estiguessis plorant, Jan, doncs després te'n vas anar a festa al Luz de Gas. Opa. Festa. La gent sap que s'ha d'anar al Luz de Gas els dies que el Barça guanya.
4: Luz de Gas.
3: A Catalunya Ràdio han entrevistat gent que sortia d'allà a les 5 de la matinada i estaven contentets.
8: Com ha anat això?
9: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb els Champions.
8: Això ja és icònic, eh? Jan Laporta aquí al Luz de Gas, el rei de la
7: clàssic,
8: festa, no?
7: Clàssic.
8: El rei de la nit.
10: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
0: Jo entenc que la porta no ha pagat mai una copa al Luz de Gas amb la publicitat que li fot, no?
8: És
0: realment increïble. Jo he vist un vídeo d'aquest ball la porta que està posant de moda, aquests moviments, suposo que el teniu al cap, eh?
4: Sí.
0: Amb els punys tancats aquí a sota, una mica sota el pit.
4: Sí, és aquell de... Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo,
11: El Barça és la nostra vida.
0: Jo l'he vist ballant al despetxada de Rosalía. També? Cazorla, sí. Què més?
3: Ja. Doncs mira, acabem amb una de les imatges del partit, que va ser la banqueta del Madrid, on havia d'haver-hi Kylian Mbappé, però es va esborrar del partit, tenia una mica de molèstia aquí, a lo que se li valien sent els collons, bàsicament. I al final del partit, però, bueno, al final no, a la mitja part, quan el Barça ja anava guanyant 2-0, Mbappé va penjar un stories amb una foto de la tele, on es veia 2-0, el resultat. Uau. És com molt estrany, però si aneu perdent, estàs perdent la Lliga.
0: Amb un cor blanc que posava a la Madrid.
3: A la Madrid, sí, sí, és com tot molt estrany. Bé, això va fer enfadar bastant als merengues, un d'ells, Josep Pedrerol.
12: Ah, bueno, y Mbappé viendo el partido. Y publica en Instagram una fotografía a la pantalla de la tele con el 2-0. Mbappé. Madre mía, Mbappé. Madre mía, Mbappé. Madre mía, Mbappé. Ahí está, con el 2-0, ¿eh? Lo he puesto en el 0-0, caray. Un poquito de madridismo. Ay, Mbappé, qué fichaje, madre mía.
11: Ay, ahí está Mbappé, madre mía.
5: Ay, enfadado.
11: Bueno, no, un poquito de madridismo, ¿no? Y periodismo.
0: No està premeditat això de penjar la foto amb el 2-0. Que no l'has de penjar, estic d'acord, però a mi em passa moltes vegades que dic, ara hauria de penjar una foto del partit, no?
8: Sí.
0: I, no, i va triar el pitjor moment.
8: Clar. Els companys de RAC1 ara sentia fora a la redacció, clar, es veu que la pantalla, el logo que surt és de Dainsports. I això vol dir dues coses: o que estava fora d'Espanya veient el partit, o que veu el futbol pirata.
5: ¡Hala!
11: Solo falta esto, que encima no pague tú. No pague los derechos, ¿no? ¡Ay, sí. Mbappé!
0: Mbappé! Avui, la secció d'actualitat del Xavi Cazorla, monogràfic d'aquesta victòria del Barça davant del Real Madrid, que li ha suposat una lliga, un clàssic que val una lliga. Jo crec que aquest èxtasi avui l'havíem de fer palès i així ho hem fet. Cazorla, moltes gràcies! Un quart de vuit.
13: Ai. Tenim carn.
0: Ai, Mbappé!
13: Tenim peix. Tenim fruita.
14: I tenim verdura.
13: Tenim amplis horaris.
14: I botigues al teu costat.
13: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
14: I estem molt a prop teu.
13: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
2: Matina Codina. Una festa cada matí amb l'Ernest Codina.
15: Matina Codina.
16: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
17: Sí.
16: Però si jo fos una mascota, no?
17: No.
16: I tu creus que si jo em poso un...
17: No.
18: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
19: La teva mare sempre té raó.
20: Em compro un cotxe nou?
21: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
19: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
22: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
23: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
24: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
25: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
26: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
27: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
28: Ocasión Plus, ves, llega ya con rebajas pa flipar. Hasta 30% de descuento.
29: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
30: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
31: Maria, estàs en muter.
32: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
33: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
34: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
0: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig als Premis RAC 105 amb l'Illa Diagonal.
1: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
3: Busques informació contrastada? America. Rigor, credibilitat.
4: El mandat del poble.
3: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
1: Ai, bueno, no passa mal.
3: Matina Codina a RAC 105.

0: finals de la setmana passada vam conèixer que farà la cançó del Mundial, que es diu Die Die. Serà la tercera vegada que la fitxen per posar banda sonora al Mundial de Futbol, que en aquest cas es farà aquest estiu als Estats Units i al Canadà, 7 i 20, i a Mèxic, i no sé quants països. 7 i 21 minuts, anem a fer una trucada a la Cristina.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: I ja sabeu que la Shakira també estarà amb 10 concerts més o menys a Madrid després de l'estiu, el mes de setembre. A veure si l'agafa la Cristina, que fa 49 anys i a més ha decidit casar-se, tu.
2: Oh, molt bé.
0: Ja us dic jo que està de moda això de casar-se. Sí. Saps aquella frase de te casaste la cagaste?
2: Sí.
0: La gent no fot ni cas.
3: Hola.
0: Hola, Cristina.
3: Hola.
0: Matina, Cristina, sóc l'Ernest Codina des de RAC 105. Per molts anys, carinyo.
3: Què dius ara?
0: Sí, t'estic trucant en directe.
2: Clar. Hola.
0: Que sí.
2: Home,
0: per molts anys. Ai, ens agrada tant quan us fa il·lusió que us truquem, saps? Perquè a vegades el més normal... Sí, el més normal és que la gent estigui adormida, endormiscada aquesta hora, i tu portes una alegria a sobre que deu ser culer, potser, no?
3: Sí, bueno, estava mirant ara les notícies, sí. Estic flipant perquè us escolto cada matí i ara mateix no em pensava jo parlant tu, de veritat.
0: Home, és que ella és una matinera de manual, perquè heu de pensar que treballa en una parada del Mercat Central de Tarragona. De què és la parada, carinyo?
3: No, bueno, jo no.
0: Ah, molt bé. Què vol dir que no?
3: Jo no.
0: Ah, ell treballa allà, no? Ell treballa allà, no?
3: Ell.
0: Sí,
3: ell,
0: val.
3: Pararé aquesta nit.
0: Ara tornarem a aquesta parada, perquè... Bé, d'entrada, felicitats de part de la teva colla d'amics pels 49 anys i perquè gràcies. Et casaràs amb... Com es diu ell, Jordi? Sí, no? Amb el Jordi.
3: Sí, amb el Jordi.
2: Ah, que té una parada.
3: Aquí, no re, 23.
2: Jo sé qui és.
0: Val, escolta'm, i porteu 20 anys de relació, no?
3: Sí, més menys, sí.
0: I com és que heu decidit
3: casar... Que fort, m'estic flipant. Digues.
0: Com és que heu decidit casar-vos ara?
3: Mira, jo què sé, perquè la vida ens ha dut en aquest moment. No ho sé, als 50 anys li vaig proposar jo de matrimoni, de casar-nos, i em va dir que sí.
2: Que maco!
3: Doncs vinga, som-hi.
2: Ara que ja ho teniu clar, oi?
0: I com li vas demanar? Sí. Com li vas demanar? Perquè vas... Explica'ns-ho, va, aviam.
4: Explica, digue.
3: Mira... Va ser... ella estava treballant el dissabte, el mercat estava refotut de gent, mogollon de penya allí, i vam entrar tots els amics amb uns bafles, uns altaveus, cantant, disfressats de fruites i verdures.
2: Carai,
3: com a... I em vaig agenollar. Iau. I li vaig demanar.
0: Fantàstic.
3: Sí, sí, molt xolo. Molt xolo.
0: Només va faltar una batucada, una fanfarra i uns mariachis,
2: Sí, sí.
0: Ho teníeu tot allà, pràcticament, Doncs escolta'm, res, celebreu molt fort les dues efemèrides, el teu aniversari i aquest casament.
3: Gràcies.
0: Que es produirà el 23 de maig, d'aquí 4 dies. Per tant, escolta'm, esperem que vagi molt bé la celebració amb les vostres dues filles, la Jana i la Ivet, que suposo que tindran un paper protagonista. I deu ser raro que es casin els papes, no? Deu ser una mica estrany, no? Per elles també, o què?
3: Sí, la Ivet té 16 anys i va insistir molt. No li feia un cas, però al final... Sí. Al final ho ha aconseguit.
2: Us casareu disfressats de fruita?
3: Sí. No, Sergi, no.
2: És per amortitzar la disfressa.
3: No. Vale. Serà una cerimònia molt maca, ja veureu.
0: Home, sí, Cristina, no. Un petonet per tota la família.
3: Gràcies, moltes gràcies a tots, Vagi molt bé.
0: Igualment.
3: Felicitats.
0: Adéu. Tu. I 50 euros pel Jordi, la Cristina i tota la família per gastar a Montse Interiors.
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un botí.

0: pròpies del dilluns. La desídia queda a banda gràcies al bam-bam de Camila Cabello i Ed Sheeran, que van tenir una relació sentimental i també professional, com heu pogut escoltar.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Una cançó que podria acompanyar perfectament un temps tropical. Sí que és veritat que potser el dilluns comença prou assolellat en algunes comarques, sí, però tornarem a tenir plugeta.
2: Sí.
0: I potser remarcar aquest descens de les temperatures, exacte, que també ens espera a la cantonada, Mònica Usart, o què?
2: Sí, a partir de dimecres és quan baixaran aquestes temperatures i ho faran més a finals de setmana, amb un ambient que queda tocat, que aquesta calor que hem tingut aquests últims dies doncs desapareix i baixen entre 4 i 5 graus els termòmetres. I avui de moment comencem el dia amb força suavitat, entre 15 i 17 graus a la ciutat de Barcelona, 17 també a Tarragona, 11 a Lleida, 12 a Girona, 14 a Sant Pere de Ribes, 11 a Vic i 7 a la Seu d'Urgell, i mitja tan càlid com ahir, entre els 22 i els 26 de màxima. Ara mateix amb algunes boires, amb algunes bandes de núvols, i a la tarda avui només ruixats en punts del Pirineu, algun sector del Prepirineu o interior de les comarques de Girona. I demà sol al matí, però a la tarda sí que les tempestes guanyaran terreny i protagonisme i descarregaran a qualsevol punt del país.
0: Doncs ho anirem seguint, gràcies. Sembla que aquest any allò del 40 de maio serà veritat.
2: Sí, serà veritat, sí, sí.
3: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Són en punt 7:45 del matí, un bon moment per saludar el Xavi Pardo. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I repassar les notícies més destacades.
5: Pardo! Pere, pere, pere!
0: Algú podria pensar, el Pardo avui obrirà parlant del Barça i tal, perquè ja sabeu que ell ho deixa per la resta del programa.
2: Ho fas bé, Pardo.
4: Sí, perquè ja ho sabem, no, això?
0: Bueno, però, per exemple, podria parlar de la Rua, que avui comença
4: sí,
0: la tarda.
4: Sí, però això, si voleu que us parlin de la Rua, crida el Pedrol, que vingui, que et parlin de la Rua.
6: Toma.
0: Bueno, mira, que té raó. Va passar a la plaça de Catalunya, el que és tu o no?
4: Sí, allà estava jo.
7: Empalmat, el Pardo, ben empalmat.
4: Sí, no veus que aquesta veu que tinc tocada, les ulleres que faig, és de no haver dormit.
6: És veritat, clar que sí, hòstia, ets un dels meus, Pardo. Sí, sí, fota'm una abraçada, collons.
4: Ostres, un altre? Mira que ens vam abraçar a vegades a l'Ut de Gas.
6: Pardo!
4: Mare meva. Haguéssiu vist com anava en Jan.
0: No, però tu davant d'un voti madridista aquí no voti, votaries o no, per exemple?
8: És que no... Perquè és del Real Madrid, pues claro que sí.
0: Com que el Pardo, diguem-ne, li su al futbol, de seguida baixarem al bar de baix amb el hooligan culer d'aquest programa, que és Alejandro Rodríguez del bar. Ara, a les 7:31, expliquem que una de freda i una de calenta amb el tema de l'antivirus.
4: Sí, la notícia positiva respecte a aquest brot d'antivirus és que les dues persones que estan aïllades, una a Barcelona i l'altra a Alacant, han donat negatiu. Per tant, en aquest sentit, bona notícia. Però també hi ha una notícia que podria ser, en certa manera, preocupant, que és que comencen a aparèixer símptomes en passatgers que anaven al creuer i que ara ja estan en avions fent cap als seus països. Per exemple, hi ha un francès i un nord-americà que, en principi, quan van desembarcar, no tenien símptomes, i un cop han estat de l'avió, tornant cap al seu país, han començat a tenir símptomes. Per tant, se'ls haurà d'aïllar i fer-los les proves.
9: Yo no creo que sea vaya a ser contagioso por eso.
0: Però jo no creo, no. Has de parlar amb seguretat, amb propietat.
9: Creo, yo si me preguntaran, diria que no.
10: Jo, a la que vaig escoltar el Simon dient no nos tenemos que preocupar, em vaig començar a preocupar.
0: No, però això, aquests símptomes encara no es poden lligar al 100% amb l'antivirus, perquè a vegades quan agafes l'avió, aquell fred que fot l'avió...
4: Sí, amb aquell que fa un fred que pela i aquell aire reutilitzat que més va respirant els... Només que hi hagi algú encostipat a l'avió i acaba tot l'avió encostipat.
0: Estan destemperats.
4: En aquest cas són símptomes, en el cas d'aquest francès i aquest nord-americà, però també hi ha un nord-americà que sí que ha donat positiu.
7: Ui, aquest.
4: I que anava al creuer. Per tant, tenim un nou cas confirmat de...
0: Però tots els experts aquí llegint La Vanguardia diuen que hi haurà contagis, però que ningú s'esperi.
4: Sí, que clar, que és inevitable que vagin sortint més casos i que es vagi estenent una miqueta, però...
10: No, l'estratègia d'anar-los repartint pel món com les boles de drac, em sembla genial.
4: Tu, Toni, els hauries deixat allà al creuer?
10: Bueno, escolta...
4: En alta mar 45 dies?
10: Exacte. I que visqui ha sobreviscut.
0: Escolta'm, tenim més temes? Perdó.
4: Sí, dir-vos que a casa nostra les escoles i instituts es preparen per una setmana plena de vagues, demà a tot Catalunya, i dimecres, dijous i divendres en diferents parts del territori, i els sindicats estan molt emprenyats perquè el Departament d'Educació els ha convocat a una reunió aquest dijous, vull dir que s'ho prenen amb bastanta calma, un cop ja hauran fet dues jornades de vaga, i a més se'n van assabentar, doncs, com tothom, escoltant la ràdio, escoltant el Mundo ahir, doncs se'n van assabentar que hi havia aquesta reunió dijous, que el departament no va tenir ni la deferència de convocar-los a ells primer abans de dir-ho als mitjans.
0: Molt bé les filtracions, també, sí. Però...
4: No, les filtracions, no, va ser la mateixa consellera que va dir...
0: Esther Riubó, sí, Esther Riubó.
4: Els convocaré dijous, ens asseurem, i estava a casa Iolanda Segura dient, ah, sí.
0: Acudit semàntic, Déu-n'hi-ho-bo.
4: Déu-n'hi-ho-bo.
10: Molt finet, estàs bé, per ser
0: dilluns. Què, ho deixem aquí o no?
4: Sí, dir-vos també que Donald Trump ha rebutjat l'última proposta de pau de l'Iran, però vaja, un dia més a la Casa Blanca.
0: De seguida parlem amb un tio que sí que li agrada molt al Barça i que volem saber quin valor li dona aquesta 29a Lliga, la segona consecutiva, amb Hansi Flick al capdavant. De seguida baixem al bar de baix amb l'Alejandro Rodríguez, el hooligan del programa.
7: My name is Alex Horn.
11: Arrac 105. Estàs escoltant. Sí.

0: Alex Warren i la més nova després d'Ordinari, aquest Fever Dream. Jo crec que si els culers tenien un somni humit era guanyar-li la Lliga, la cara, l'etern rival. El clàssic d'ahir es va produir, el Barça va guanyar 2-0 i així suma ja 29 títols de Lliga en la seva història. El segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. És per això que aquesta hora del matí a les 7:37 minuts volem connectar amb el bar de baix amb un tio que segurament torna a l'Ut de Gas directament. Home, o de la plaça de Catalunya. Volem saber com ho ha celebrat i quin valor li dona en aquesta Lliga l'Alejandro. Hem fet baixar el Sergi Ferrer amb la unitat mòbil. Sergi, bon dia, guapo.
1: Bon dia, Ernest. Tinc aquí a l'Alejandro. Alejandro, com ho vas viure ahir?
2: Va ser tranquil. Em preocupa aquest Madrid, la veritat. Crec que està fent indicis de tornar al 2006. Hi ha coses que no s'havien de repetir i el seu president, a qui li atribueixo el 90% de culpa, ens està tornant a fer gaudir amb les seves cagades. Crec que ahir vam veure un Madrid realment que feia llàstima. Jo crec que no em perdo un partit al Camp Nou entre Barça i Madrid des de la 2001-2002 i crec que és el pitjor Madrid que he vist mai.
1: Llavors aquesta Lliga té aquest component històric. Creus que estem iniciant una era daurada una altra vegada?
2: Tot indica. Fa por dir-ho perquè són nanos de 20 anys, tots de la Masia, 14 tios més culers que tu i que jo i que l'Alillo, i la veritat és que ahir sense Lamine el repàs és històric. Hi ha una cosa que es deia per les xarxes d'intentar no parar d'apretar l'accelerador per fer sang, però al final dona la sensació que fins i tot és com aquell rival que tens mig mort al ring i li perdones la vida perquè et fa llàstima. I ahir els Eric, Cubarsí, Gerard Martín, sí, Pedri, Fermín, Gavi, que ha tornat al seu millor nivell, li perdonen la vida a un club, a una institució, a un equip que està mort i enterrat i que la seva estrella estava a casa publicant victòries mentre palmaven 2-0 mentre acariciava el cap de l'Ester.
1: Escolta, i ja per acabar, Alejandro, què et va posar més catxondo? Guanyar-li la Lliga ahir al Madrid 2-0 al Camp Nou o que el Tchouaméni li trenqués la cara en el Valverde?
2: I des d'aquí, ara, avui a les 7:35-36, se li ha de reconèixer a Tchouaméni ahir els aplaudiments que li vam dedicar. El que se peguen, que s'escoltava atronadorament al Camp Nou. La veritat és que amb dues coses són espectaculars, perquè és que l'últim que faltava ahir deia, no, és que clar, el Madrid quan està malament i arriba aquí al camp, clar, és que una cosa és estar malament futbolísticament, l'altra és que s'estomaquin dins del vestuari. Llavors, això és una cosa històrica, tan històrica com guanyar-li una Lliga a la cara, que no s'ha produït mai. I a més, bueno, ahir es va fer justícia amb un senyor que no ha sortit molt bé del Barça, que es diu Xavi Hernández, a qui li va encantar Xavi, quédate, Xavi, quédate. Ahir vam venjar Xavi, llegenda blaugrana, cantant-li Cono, quédate, al senyor Arbeloa. Nit rodona, els nanos en bicicleta per la Diagonal, Luz de Gas a rebentar i 29 lligues, senyor Sergi Ferrer.
1: Doncs ja ho tens, Ernest, la crònica del partit.
0: Ho deixem aquí. El veig una mica com tots els culers, com massa tranquil.
3: Ui, estem tranquils.
1: No, sí, vull dir, està tranquil, jo crec que és la tranquil·litat del Garrer, de saber que està l'equip correcte i al costat bo de la història.
0: I també que veus que el rival, el teu etern rival, que és el Madrid, doncs havia baixat tant els braços i estava tan tocat de mort que ja és que no té gairebé ni valor la victòria d'ahir. Ho deixem aquí. Moltes gràcies. Només recordar a la resta dels culers que la Rua serà avui a les 5 de la tarda, començarà i acabarà el Camp Nou, però no hi haurà festa a l'interior de l'estadi. Oh. El Barça suma 29 lligues i aquesta és especial i llegendària perquè s'ha guanyat en el Clàssico. 5 minuts i 3...

0: més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona. Tercer festival gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: mundo deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: La vida està cada cop més cara.
2: Els preus no paren de pujar.
3: Un mango, 9 euros.
4: Robatori.
2: Inflació!
1: Necessites estalviar.
2: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
1: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
2: No pots canviar d'emissora.
5: No pots escoltar una altra cosa.
2: RAC 105.
1: La teva música.
2: La teva música.
1: RAC 105.
6: Setmana molt gran també en aquesta emissora de ràdio. RAC 105 celebra demà la 6a edició dels Premis RAC 105 que reconeixen la indústria musical catalana. Ho farem demà mateix a les 8 del vespre al Teatre Victòria de Barcelona amb grans noms propis de l'escena que actuaran al damunt de l'escenari. 8 actuacions: Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon, Naina. Demà 12 de maig, Premi RAC 105 amb el patrocini de Santander Music, VO Catalunya, Frit, Ràbic, Lilla, Diagonal, Som Connexió i Veòlia, amb la col·laboració d'Estrella d'Am i amb el suport de la Generalitat de Catalunya i dos presentadors que bé coneixeu, els d'aquest programa, la Mar Puga i jo mateix, Ernest Codina, que estem com dos flamets.
7: Claro.
8: Sí, senyora, ho fareu tan bé.
9: Ja sabeu el que us posareu de roba o què? Sí,
7: anar guapos, sí, sí, anem a conjunt.
9: Sí. Ah, sí?
7: Ah, clar.
6: Això és el que diu ella i no n'hem parlat. És que t'ho juro que la mataré. A 7:45.
10: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Com està el trànsit, Ferran Aràndiga?
11: Bon dia, doncs. De moment continuem la jornada amb un accident actiu ara mateix junt a la AP2 a l'altura d'Artesa de Lleida, que en direcció Saragossa continua deixant els vehicles al voral. Pel que fa als voltants de Barcelona, ara mateix força col·lapse amb tot el nus de la Trinitat, que afecta de retruc la circulació de les dues rondes de Barcelona. També trobem lentitud des del Vallès pel l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. A la AP7 hi ha moltes retencions en sentit sud entre Santa Agnès de Malanyès i també al punt de Vilanova del Vallès. En sentit sud també hi ha retencions entre Mollet i Barberà. Recordem aquestes retencions habituals de fins a 3 quilòmetres a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. També recordem aquestes cues des del Llobregat per la A2 i la B-23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
13: Perfecte.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: meitat tota la son que encara ens quedava aquí a l'equip del programa. Bebe Rexha versionant un clàssic de Fetes que es diu Insomnia. Recordeu que aquest any Fetes serà al Festival Cruïlla de Barcelona.
1: Aquesta l'he ballat al Lutegas avui. Sí. Home, sí. Jo he fer res, un parell d'unetes. Jo he de... Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. El Barça és... la nostra vida.
0: Oh. Espero que tingueu un bon sac de paciència per aguantar gent a la porta, que avui m'ha passat de voltes.
1: Obre't una trampolla, home. Ja m'he acabat la davant.
0: Portem quatre, ja.
1: Camarero, mi copa tiene un agujero, tu.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
2: Hola.
0: Quin és el titular d'impacte d'avui?
2: Que els alumnes de Catalunya estan cremats, Ernest. Però no estan cremats pels exàmens i tal, sinó perquè fa molta calor a les aules. Segons un estudi que he pogut llegir al Nació Digital, es veu que la meitat de les escoles catalanes no estan remotament preparades per afrontar les temperatures que vindran amb el canvi climàtic. Correcte. Què vol dir això? Que tindrem classes de 40 nens a una mitjana de 30 graus a cada
1: hora.
2: Amb l'olor que pot suposar això a una classe de l'ESO.
0: No, m'estranya que fotin vaga.
2: I el Departament d'Educació, que ja sabeu que està sempre diligent, atent, concentrat i connectat amb les necessitats de l'alumnat i del professorat, saps què està fent?
3: Què?
2: Repartir ventiladors. Han repartit 3.500 ventiladors, que jo m'agrada imaginar-me que són d'aquells que compres al xino, que els poses a la mà,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: que aquests portàtils. Sí. I es veu que han fet els números, Ernest. Haurem de gastar-nos tots els catalans uns 1.300 milions d'euros durant els propers 10 anys per intentar aclimatar aquestes aules.
0: I esperar que et vingui l'instal·lador, perquè sempre té molta feina l'instal·lador dels aires condicionats.
2: Home, imagina't.
4: Jo conec un amic meu que pot venir.
0: Sí, Noia Dimitri, sí.
4: Sí, bon dia. És per a mes d'octubre va venir.
2: De quin any?
4: De 2000, de este año, no, del año que viene.
5: Ah, vale, ya ha pasado la cabo, mes de octubre.
4: Bueno, pues podemos poner Pladur provisional, ahí está muy bien Pladur.
2: Pladur, ¿per què?
4: Es que vas demanar molt Pladur.
6: Sobra,
4: sobra.
0: Bé, parlem ara de la Dua Lipa, que ha demandat Samsung per utilitzar la seva imatge sense permís. Samsung, que és una multinacional, agafant imatges del Google, no?
6: La cantant britànica ha presentat una demanda de 15 milions de dòlars contra Samsung perquè, segons afirma la cantant, la companyia va utilitzar una fotografia seva als televisors sense el seu consentiment. Això va passar a un festival que és el ACL, d'Austin City Limits, el 2024, i hauria estat utilitzada amb finalitats comercials als Estats Units. L'artista assegura que mai va autoritzar aquesta campanya i considera que l'empresa es va aprofitar de la seva popularitat per vendre més productes.
0: Té la pell molt fina, la pasta que té vol cobrar de tot arreu aquesta també.
6: Hòstia, bueno, mira, 15 milions.
0: Xavi Cazorla, quin àudio s'hauria de fer viral aquest matí de dilluns?
7: Doncs mira, a l'època dels influencers i les xarxes socials és habitual veure alguna personalitat anunciant cosetes per xarxes, val? Alguns s'ho curren i et fan un reel que està curradíssim, sí, no? Que dius, ostres, molt bé, ha dedicat una sostoneta. I altres diuen, va, grava'm ara que així m'ho poleixen un plis. Com va fer la Belén Esteban, que no sé ben bé què pretenia anunciar, però jo, personalment, jo hauria gravat una segona versió.
8: A ver, ya sabes que lo gazpacho no ha sido lo mío, pero os traigo el nuevo producto de Meican Wonder Fronder, que es un producto muy ligero. Tú te lo das con una brocha, tu piel la nota súper suave, pero muy importante, no se os olvide, este producto de Make It Funder So Wonder dura...
9: Al revés.
8: Ah, perdón. Make Wonder Foundation dura 44 horas.
9: No,
8: 44.
9: Son 24.
8: 44 horas, ni caso. Hacerme caso a mí. Mirad qué piel tengo con 30 años. ¿Eh? ¿Quién lo diría? ¿Eh? Aquí está esa piel. Usando Make Wonder Foundation. Ya sabéis, comprarlo. ¿Qué tal?
9: Ha habido un momento que me empezaba a reír.
0: Perfecto. Perfecto.
7: ¿Qué tal? Y un perfecto y otro digo, ha habido un momento que me empezaba a reír. Sí, home, clar, evidentment. Sí. Es que no estaba donando una.
2: ¿Cómo debían ser las otras versiones?
0: Bueno, de entrada que el nom cada cop la digui diferent.
7: Sí.
0: Encara no sé quin producte ha anunciat.
7: Make-el... Sí,
0: no, però és una crema o és...
7: Jo què sé, Ernest, deu ser una crema que es posa perquè la pell diu que avui que va superbé.
0: Molt ben invertits els diners per part d'aquesta empresa amb la Belén Esteban.
5: Hosti, la pell de... I pot ser que la pell de Belén Esteban no sigui la millor pell per anunciar una cosa així.
7: Pregunto, el gazpacho hagués anat millor per la pell.
2: Doncs he trobat, si poses Make-el Wondel Foundation, surt el Google, estan en bon posicionament.
7: Joder.
10: Les colònies de Rosa dels Vents
3: t'ofereixen aquest espai.
10: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: La naturalitat ha convertit Belén Esteban en la princesa del poble i el bon gust musical ha convertit Alan Lillo en un dels ídols del Matina Codina.
5: Gràcies, gràcies. Explica.
0: No, que no tenim temps. O explico la història o escoltem la cançó.
5: Bueno,
0: tu tries.
5: Que tothom et diu que li encanta la cançó.
0: Sí,
5: boomer.
0: Home,
5: ja
0: sí.
5: Mira, avui és més boomer no pot ser la d'avui. I és que hi ha un artista que es va fer molt famós a finals dels 70. Malauradament, en les darreres hores ha estat hospitalitzada de gravetat. Ella és Bonnie Tyler i li enviem tota la nostra força amb un dels seus èxits.
0: Segur que molts us en recordeu d'això,
5: sí,
0: eh?
5: Home, i tant.
0: El Holding Out for a Hero! Oh!

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Nostra web, així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
2: Carles canvia, Carles repara.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
5: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
6: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motí.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: És tan tendre amb mi, Di.
3: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
3: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalvia amb les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
3: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: Què et sembla aquesta casa per robar?
5: A veure qui posa allà. Movistar, però segur, alarmes.
4: D'acord, aleshores, res.
6: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, però segur, alarmes, també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, però segur, alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
8: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
9: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran als Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
10: Ja que has de matinar, fes-ho bé. Matina Codina.

0: Demà espero que durant la gala dels Premis RAC 105, quan actuïn al Siderland, suposo que tocaran aquesta cançó, perquè és el gran número 1 de la seva trajectòria i llegat fins ara mateix. Tothom aixequi el cul de la cadira i aplaudeixi aquest tutu-turu amb el qual hem començat No vol aquí a RAC 105 d'aquest dilluns 11 de maig del 2026, marcat, sens dubte, per la celebració del 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona davant de l'etern rival en el clàssic d'ahir contra el Real Madrid. 2-0 guanya el Barça. President, bon dia. Ara en parlem, ara en parlem.
1: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: A veure, vinga, va, sí. És veritat, tot sigui dit, no? Si el Barça guanya, si el Barça va bé i aixeca títols, Catalunya, en certa manera, està una mica més contenta i feliç. Aquest dilluns és menys dilluns, avui, no?
2: Escolta'm una cosa, us vull a tots a la rua. Aquesta tarda, 5 de la tarda, surt del Camp Nou. I acaben al Camp Nou.
3: Quin recorregut fa?
2: Donarem la volta a l'estadi només.
4: Passa por Carbo Sotelo, Fanta Carlota, luego passa por la Avenida Primo de Rivera...
0: Tots aquests carrers, però amb el nom d'ara, no amb l'any del 1939.
3: Actualitza Google Maps.
4: No sé com ho saps.
3: Dóna'm el mòbil.
2: Vindreu o no? Vindreu o no?
0: Home, sí. Si no condueix vostè l'autobús, estarem allà.
2: Madrid, la copa se mira i no se toca.
4: Madrid,
2: la copa se mira i no se toca.
0: Algun altre càntic que...
2: Voti, voti, voti, madridista, aquí no voti. Voti, voti, voti.
0: Bé, avui caldrà tenir paciència i seguir-li el ritme.
2: Què? Què? La música. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.
0: A veure, mal moment per ser del Madrid, això sens dubte, i també mal moment per escoltar el Matina Codina, si no s'agrada el futbol, ni és del Barça.
4: Hi ha més equips, però bueno...
3: Què va fer l'Espanyol?
4: No, per això dic que hi ha més equips, que parleu d'un altre, del Getafe o de l'Alavés.
0: No, perdoni, però ahir Esport3 va entrevistar el president, Salvador Illa, el president de la Generalitat, i va dir que ell està content perquè el Barça és un equip català i que ell està amb tots els equips catalans. Però això ho deia vostè com a president i no com a aficionat periquito, entenc, no?
5: Sí, exacte, m'he aficionat de l'Espanyol, tant de bo desaparegui el Barça i morin tots els
6: col·lertos.
0: Bé, tenim fins les 11 per parlar d'aquest 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona. Estem contents. No tant pel que fa el temps, perquè es veu que baixaran molt les temperatures. Ostres, aquesta setmana, allò del 40 de maio. I també tindrem un temps bastant insegur. I a aquesta hora, a les 8:06, Xavi Cazorla, què has ensenyat a les teves filles?
4: Que s'han de tancar els llums de casa, que surten de l'habitació sempre del lavabo i se'l deixen obert gairebé tots els dies.
3: Ara,
4: i jo em passo el dia fent de cotxe escombra tancant llums i els vaig dir, nenes, tanqueu els llums que va cara. I ells em diuen, serà perquè vols? Perquè segons les últimes informacions, papa, Catalunya concentra el 30% del frau elèctric. Que es veu que va llegir el 324, perquè es passen el dia mirant el 324.
3: Quan les teves nenes.
4: Que cada 20 minuts es detecta un cas a Catalunya de frau elèctric. Només amb l'electricitat que es va defraudar de l'any passat a Catalunya, es podria vestir una població de 140.000 habitants.
3: Ostres,
4: flipa.
0: Doncs, escolta, té tot el mèrit, perquè saber fer l'empalme elèctric no va ser fàcil, no?
3: No.
0: Aquells que ho aconsegueixin, des d'aquí, ole, xapó.
3: Sí. Jo tinc un amic que ho va intentar.
4: Sí.
3: He de dir que ho va aconseguir, però es va electrocutar en el procés.
4: Ah, bueno. Es diu Adam Lillo, el teu amic?
0: No. També pot passar. Sergi Ferrer, campió! A qui dediquem avui el programa?
3: Parlant de campions, Ernest, algú que no ens falla mai, a Rodalies. Un tren petitó, no sé si corria per la via, perquè no deixa de ser Renfe. Que sapigueu que avui, companys, celebrem-ho junts. És el primer dia feiner en què Rodalies torna a ser de pagament. Després de 3 mesos i mig de gratuïtat per la crisi de Gelida. Val? Això què vol dir? Que els usuaris que viatgeu amb bitllets de la Renfe avui ja no podeu entrar amb aquells abonaments gratuïts. Què heu de fer? Heu de comprar un de nou. O pagues o recuperes els bitllets del gener passat. Que molta gent s'ha queixat, que han dit, ostres, avisa'm, que després tornaré a fer servir els de gener, perquè molta gent ens ha llançat. Però que no passi el que va passar dissabte. Perquè va passar dissabte, que és que, ostres, has de pagar per la Renfe, que en teoria ja funciona. Spoiler. Funciona, però bueno. I arribaves allà i deies, vale, doncs vaig a comprar els nous abonaments, que a més me'ls heu pujat un 3%. I llavors resulta que va fallar el sistema, els gratuïts marcaven error, però Renfe no et podia vendre els nous.
0: Ah?
3: De manera que estaves amb una mena,
0: ostres,
3: de limbo, on no podies viatjar.
0: La qüestió és que faci alguna cosa.
3: Sempre, sempre. Eh? Et diu, paga, però no et dic com... Ah.
0: No, però, però ve de gust pagar un servei que funciona, també.
3: Sí.
0: Hòstia, ben invertit.
3: A més, diuen, ja hem recuperat la normalitat, però es refereixen a la de sempre. A la de sempre. La de no funcionar en general.
0: Exacte. Sergi, gràcies. 8 minuts. Quin motiu has trobat avui per llevar-te, Marfuga?
6: Avui estic extremadament feliç i és que torna... Sí. No, això per mi ja està. Torna... La Casa de Papel.
0: Però havia marxat, la Casa de Papel havia marxat.
6: Hola, no, és fortíssim. Avui és un dia d'aquells de sentimientos encontrados, que per una banda estic contenta perquè Netflix ha confirmat que l'univers de La Casa de Papel continuarà creixent amb una nova temporada que es centrarà en el coronel Tamayo, val, que és un dels personatges, i s'ha anunciat a la Premier Mundial de Berlín, que és aquesta segona temporada, l'spin-off de La Casa de Papel, on ha actuat Rosalía, per cert, allà a Sevilla, ha fet una actuació sorpresa.
0: Adaptant Relíquia amb lletra de sevillana, tu.
3: No insultarà la Zendaya. No,
6: exacte, no. Però, clar, estic trista perquè el meu amor, que és el Pedro Alonso, a Berlín, ha decidit acomiadar-se definitivament del personatge després de Berlín spin-off 2. Perquè diu que està desgastat, s'està fent gran.
7: Però és que no és l'únic, perquè hi ha uns quants que moren, no?
4: No feu espòilers.
6: Però és igual que morin perquè van fer l'spin-off de passat.
0: Això és que van... Jo, aquesta gent que renuncia a coses que els donen calés, penso massa bé us va la vida.
3: Sí, oi?
0: Sí. Bé, ara sí, perdoneu, que tornem al tema un moment, però és que el Barça és campió de Lliga i això s'ha de celebrar. Tothom parla meravelles d'aquest equip, d'aquests jugadors, de la casa tan joves, de l'entrenador... Bueno, una mica de l'entrega i la culera d'estar avui en un núvol. Aquests nanos ja guanyen lligues i ahir ho van fer davant del Real Madrid, És una victòria històrica. Avui des de Madrid estan felicitant el Barça, però sempre amb retrets, mai de manera neta. Comencem, de fet, amb el Josep Pedrerol, bon dia.
8: Buenos días.
0: I amb el... Bueno, no sé, amb el que vulguis dir des del plató del Chiringuito.
8: Endavant.
3: Oi!
8: Hola, muy buenas. El Barça campeón. ¿Y qué? ¿Vale?
3: ¿Qué fas?
8: Es verdad que ayer era la gran fiesta, pero ya se sabía, ¿no? No tiene valor, ¿no?
0: Ostras,
8: si hubieran perdido esta liga, habría sido patético, ¿vale?
3: Eso es trampa, caray.
8: Ayer la ganaron, lo hicieron contra el Madrid e hicieron sangre.
3: Opa, espera.
8: Hacía falta ganar el partido pudiéndolo empatar.
3: ¿Qué? ¿Qué loser? Sabiéndose.
8: Hacía falta defenderse tanto ante un Madrid inofensivo.
3: Joder. Qué humillant.
8: Hacía falta meter un segundo gol.
3: Ostras, Josep, es que clar, dit així.
8: En esta vida hay que saber perder, pero también saber ganar, ¿vale? El único catalán que sabe ganar es Jordi Hurtado. Saber y ganar con Jordi Hurtado.
3: Sí, sabe.
8: Es bona. No, basta, no hace gracia. ¿Vale?
0: Mira, aquí te da la roba.
8: Enhorabuena, Barça, sí, pero... ¿Habéis ganado una liga?
3: ¿Qué?
8: Digo, hemos ganado una liga descafeinada.
0: ¿Qué dius?
3: Tú eres culé.
8: Y tú, Lamín, que no jugaste, ¿qué celebras?
3: Joder.
8: Con esa cara llena de granos.
0: ¿Por qué? A Lamín no se toca,
6: Apuñalo. Eso no lo digas.
3: Apuñalo al escroto. No, al escroto no.
8: El Barça ha ganado esta liga, pero todavía le queda la sexta.
4: La tiene sexta.
8: La que te va a dar esta.
0: Ay, mira.
3: Has picado, tonto.
8: Ay, te firmo el chiste, ¿vale?
3: Ha firmado como Fénix.
6: Cabezón.
8: Basta.
0: Pedro, gràcies, suposo.
8: No sé. Gràcies. Vale. Soc del braç,
3: Sí, sí.
8: No veus els culers, vale?
3: Vigila l'escrot.
9: Matina Codina.

0: Un talent singular, particular, inigualable, només a l'abast de divas com la Dua Lipa. Que no caiguin els ànims resistint l'embat del dilluns i desempallegant-nos de la mandra gràcies al ritme brutal que ens posa a to físicament, aquest physical.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: I després d'un cap de setmana en què ha passat moltes coses, toca posar-se al dia ara amb les notícies errònies del desinformatiu. Tot allò que no ha passat amb el Sergi Ferrer.
2: Sergi!
3: Sí, música, informació.
2: Oh, qué miedo.
3: Calleu. Un culé molt pessimista assegura que la Lliga encara no està sentenciada i que no ens podem relaxar. No ens relaxem, ha dit el culé molt pessimista.
0: Quina mandra fem els catalans a vegades.
3: I Joan Laporta trasllada el seu despatx a la barra central del Luz de Gas fins a nou avís.
2: Exacte.
3: Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ha destacat Joan Laporta.
2: Lo, lo, lo, lo, lo, lo.
3: I el Barça descarta que la Rua passi per Plaça Catalunya per evitar trobar-se amb el trio de la Plaça Catalunya.
2: Catalunya. La Plaça Catalunya.
4: Per aquí, sisplau.
3: Prou, ha demanat Alejandro Valde.
2: El Valde, molt bona.
3: I Pepe lamenta haver marxat del Madrid sense saber que podies pagar els teus companys al vestidor. Que pena, ha dit Pepe.
5: Oh, muy gracioso.
3: I Pedro Sánchez amenaça amb desplegar els stay homes a Canàries per controlar la quarantena.
2: Oh!
3: If you see the bright side, you will see, ha dit Pedro Sánchez.
5: Exacto, you will see.
3: I el pacient zero assegura, del hantavirus, assegura a la seva dona que la rata que té al seu Instagram és només una amiga i que no ha passat mai res. Ratites calientes en tu zona, li va sortir al Google Chrome. I els nens de les escoles bressols se sumen a la vaga d'educació i faran caca fora de l'orinal tota la setmana. Mama, tinc caca, ha dit una professora.
2: Que n'aprengui.
3: I els Mossos demanaran plus de perillositat si els despleguen als instituts pel risc d'aprendre català. No ens liau, volem llogar, han dit des del sindicat majoritari.
6: Molt bé.
2: Crítica social.
3: I l'Associació Catalana de Dermatologia recorda als homes que rentar-se la cara amb aigua de l'aixeta i aixugar-se amb la tovallola del bidet no compta com a skincare.
2: Ostres.
3: Posar-se HS a la cara tampoc, han demanat. I acabem, parlar castellà molt fort i separando las sílabas convalidarà a partir d'ara com a C2 d'anglès.
4: Ole!
3: Estamos muy contentos, han declarat des del departament.
0: Passen 2:15 del matí. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
3: Plaer.
1: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. El Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
0: Matina Codina.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder alemany al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
8: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Ah, como hemos cambiado.
14: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
15: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
16: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
17: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
18: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el lou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
20: Escolta, ¿y si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
21: Ui, ens l'hem passat, no?
22: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
23: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
24: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
25: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.
26: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
27: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
26: Troba'ns cada matí a RAC 105.

0: afegís com m'agradaria que tots els matineros sortíssiu al carrer cantant està guai, doques, gràcies, la vida està guai si tu mires des d'aquest prisma, aquesta perspectiva. Jo els veuré en directe aquest cap de setmana a la celebració dels 150 anys d'estrena al Parc del Fòrum de Barcelona. Un dels números dels usonencs, aquest està guai.
1: Que xolo, no?
2: Les notícies parles.
0: I després d'un altre èxit musical, les notícies del dia. Xavi Pardo, bon dia.
3: Bon dia.
0: Una de freda i una de calenta amb l'antivirus.
3: Sí, la bona notícia sobre el brot d'antivirus és que les dues persones aïllades a l'estat, una és a Barcelona, l'altra a Alacant, han donat negatiu en antivirus.
4: Bé, va, ja ho tenim.
3: Fins aquí, bé. La notícia dolenta, que hi tenim un cas confirmat nou. És un passatger del creuer, un ciutadà dels Estats Units, que en les últimes hores ha donat positiu. I també hi ha dos passatgers més amb símptomes. Un altre nord-americà, que en aquest cas ja han fet la prova i ha donat negatiu, però vaja, té símptomes. I un francès que ja és a París i que avui li faran les proves.
4: És un francès. Bé, va!
0: No, què dius, Sergi? Per favor.
3: Ai, no, però jo... mira, les proves aquestes antifranceses em fan gràcia.
0: No, però jo com a hipocondríac, si hagués estat a Londius, em trobaria malament segur.
4: Haguessis saltat per la borda fa setmanes, Ernest.
3: Haguessis vingut nedant, tu, des de Cap Verd.
4: Em passant aigua de mar, que va bé.
0: Com el president de les Canàries, que va dir que no li feia cap gràcia fundejar el vaixell allà, perquè podia saltar un roedor. Poder ir nadando.
3: Malditos roedores.
5: Sí, sí. Claro, que miedo,
0: quan ja havien dit que no n'hi havia cap al vaixell, que ja ho havien estat buscant i tal.
5: Jo no ho entenc, això, perdoneu-me, tota aquesta història. O sigui, es contagia a través de les caques dels ratolins.
3: Sí.
0: Sí. Sí. O sigui, pel primer humà que ho agafa és perquè respira
4: es menja el cul d'una rata.
0: Amb els excrements de la rateta.
3: Sí, tu pots variant... rata, això allibera uns aerosols, etc. Exacte. Tu respires això i et contagies.
0: I la variant andina aquesta és la més transmissible entre els humans.
5: Però diuen que és superdifícil i...
0: No és tan
3: difícil. Cada cop menys difícil.
5: Ah, aquí vaig. Però o sigui, s'està contagiant tothom.
3: Amb un contacte...
0: Doncs tothom no, Lillo.
5: Home, jolín.
0: Que no, tothom no.
5: Si s'estan contagiant constantment.
3: Amb algun contacte
0: estret. Quants contagis hi ha hagut?
3: Doncs amb aquest confirmat dels Estats Units d'aquestes últimes hores, jo diria que són 9.
0: Quanta gent hi havia al vaixell?
3: 150, 160.
0: Doncs tothom no s'està contagiant, és que no, no diguem mentides.
5: No, però a partir d'una informació que deien que era impossible contagiar-se, que ja en portin 9...
0: És el típic és el cunyat alarmista. Sí, l'Alillo és el cunyat alarmista.
4: Sí, primer ara, de seguida la tertúlia amb Teresa Cunillera, Joan Jupallàs...
5: Va, em contractin.
0: Va, escolta'm.
3: Sí, primer es deia que era molt difícil, després s'ha anat veient que no és tan difícil el contagi entre humans, sí que requereix un contacte força estret, però, vaja, que és transmissible.
0: Ho anirem seguint. Les escoles i els instituts afronten una setmana farcida de vagues.
3: Sí, demà és una vaga a tot el país i després dimecres, dijous i divendres es fan vagues per territoris. Si ho voleu saber en concret, dimecres Baix Llobregat i Penedès, dijous Girona, Catalunya Central i divendres Lleida, el Pirineu i Aran. Esterni ho va anunciat que dijous es reunirà amb els docents, però els sindicats estan bastant enfadats, d'una banda perquè veuen que el departament molta pressa no té a reunir-se. És com, d'aquí fins a dijous.
4: Si voleu ens reunim, vale.
3: I d'altra banda perquè també s'han assabentat d'aquesta reunió per una entrevista als mitjans d'Esterni Ubó. Els mitjans, vaja, aquí al costat, a l'estudi al costat.
6: Fantàstic, visca la ràdio, sempre ràdio, m'agrada la ràdio.
3: Sí, sí.
0: Doncs mira, en aquesta ràdio, RAC 105, us expliquem que Donald Trump ha rebutjat la darrera proposta de pau de l'Iran.
3: Sí, els ayatolars volen negociar primer el final del conflicte, o sigui, anem a pam, no? Parlem primer del conflicte que tenim obert, aquesta guerra, parlem d'això, i després parlem de la reobertura de l'estret d'Hormuz i després del desarmament nuclear. Per tant, el tema del programa nuclear el deixaríem pel final. I Trump diu que és totalment inacceptable perquè per ell la gran prioritat és garantir que l'Iran perd la capacitat nuclear.
0: Un minut per dos quarts de nou. Atenció, Albert Om.
7: Què ha passat aquí? Bon dia.
0: No, expliquem a tots els fans dels animals i dels peluts que han inaugurat un restaurant gourmet per gossos.
7: Què em dius ara?
0: A Lió.
7: A Lió. Ostres, quin Lió.
0: Hauria tingut més gràcia a Canes.
3: No? A Canes, sí. O que fos un restaurant per lleons. A Lió. Jo és que ja veig una notícia de gossos i penso aquesta. El tio, només per provocar l'Albert.
7: M'encanta. Què ha passat?
3: És una notícia...
0: Però què rius? No, és perquè, si encara no s'ha explicat.
5: Perquè ja veig que serà bona aquesta.
3: És un restaurant que es diu Dogstronomy.
5: Fixa't.
4: De Dogstronomy.
0: Està ple de bojos aquest programa.
3: I ofereix productes de tota mena com magdalenes de salmó.
5: Fixa't, qui t'anava a dir que un gos voldria una magdalena de salmó?
3: Gelat de sardina. O fins i tot pastissos d'aniversari pels gossos.
5: Oh, els peluts.
4: És el... Ara m'ho fa set espelmes, Albert, perquè són cada 7 anys.
3: Ah, és el primer restaurant per quissos de França i ja ho està petant entre aquells que volen el millor pel seu animal de companyia.
0: Oh, és que són com un fill, no, els gossos?
5: I tant, esclar, tenen els seus drets, també.
3: Sí,
5: també
3: el que no entenc és com funciona. O sigui, tu vas amb el teu gos al restaurant i llavors ell menja i tu el mires.
4: Que incòmode quan passa això.
3: Sí. O tu et posen un plat de macarrons mentre el gos li posa la magdalena de salmó.
4: Quin fàstic.
3: O mengeu tots dos.
0: Hi haurem d'anar per provar-ho. Jo només et puc dir que quan tenia jo un Golden Retriever, que era en Lemmy, i en Pau descansi.
4: Va, Lemmy.
1: Sí, senyor, dona-li... Bueno, no li doni res.
4: Pot donar-li. Què li vols donar-li?
1: Va dir una abraçada.
3: Però... Sepultura, una carícia al pito.
1: Seria una mica desagradable.
0: No, però el seu plat gourmet preferit eren les escombraries del carrer.
3: Sí, sí, el meu gos, el Paco, ha estat un parell de dies cagant-se per tot arreu.
4: Paco.
3: I jo crec que també ve d'això, d'alguna rampoina que va pillar pel carrer que se li va posar malament.
4: Si al meu gat li poso una croqueta que no és de marca, truca als Mossos d'Esquadra, els de Seleciat.
0: 8:31, Xavi Pardo, moltes gràcies. Us deixem ara amb la nova de Lady Gaga, que es diu Shape of a Woman, des de la banda sonora de El Diablo Viste de Prada 2.
4: El Diablo!
0: I després de Lady Gaga, l'himne dels campions, la cançó que ha fet el Matina Codina per celebrar el 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona, el segon consecutiu, i el cinquè de Hansi Flick.
2: Matina Codina.

0: Nou èxit quirúrgic. Marc Puga, tu que has vist la pel·lícula, aquesta cançó surt en un moment crucial o no del film?
1: No me'n recordo, perquè jo com l'anglès no el domino gaire, em sonen totes iguals. Però segur que és un moment d'aquests de moda, xulos, de passarel·les, o no ho sé.
2: Claro.
0: M'agrada molt la precisió de la teva resposta. 8 i 35 minuts.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Mònica, aquesta setmana res de calor i res de sol, res de primavera, eh?
4: Clar, baixen les temperatures, o podríem dir molta primavera, perquè la primavera ja són moments d'alts i baixos, tempestes de tarda...
0: Doncs res d'estiu,
4: sí.
0: Eh?
4: Sí, res d'estiu. La primavera molta, perquè tindrem un temps molt canviant. A partir de dimecres, sobretot, baixen les temperatures, un descens que es farà més marcat a finals de setmana, i també s'esperen algunes tempestes. Avui només en punts del Pirineu, sectors del Prepirineu interior de les comarques de Girona, serà durant la tarda. Avui encara amb temperatures altes, entre els 22 i els 26 graus al migdia, i demà a la tarda les pluges seran més generals i localment poden descarregar amb ganes, amb tempesta i amb calamar-se. I dimecres, com dèiem, comencen a baixar els termòmetres i continuaran els ruixats de tarda a molts punts del país, especialment del centre i del nord. I ara mateix entre 13 i 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 11 a Lleida, 12 a Girona, 14 a Roses i 12 a Terrassa.
0: Gràcies, Mònica. I ara sí, arriba l'himne dels campions.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Ja sabeu que en aquest programa som molt de celebrar les coses que ens fan feliços, i aquest segon títol consecutiu de Lliga del Barça de Hansi Flick ens posa molt calentets. Hola. Estem una mica excitats, Xavi Cazorla.
6: Mazorca!
7: Ai, sí que estem excitadíssims avui. I hem pensat en cantar una mica. Havia pensat cantar una cançó de l'Olivia Rodrigo, perquè, clar, com ahir a la samarreta hi havia l'Olivia Rodrigo,
8: clar, sí.
7: Però, clar, la tia es va perdre el primer gol, perquè la van enfocar just després del gol de Rashford i estava parlant amb el senyor del costat i no el va veure.
8: Què dius?
7: I vaig pensar, doncs no podem cantar una cançó.
0: A ella el que li agrada és la publicitat que li ha fet el Barça.
8: Home, va fer un vídeo dient thanks to FC Barcelona. Està sent molt poc del Barça.
0: Sí, no, escolta, i vaig veure que molt feeling, molta química amb la Minya Mal, eh?
1: Ah, sí, miradetes,
9: sí,
1: jo
8: ho
1: he
8: escoltat.
9: Se la va
8: pinzar
9: mi hijo.
8: No diguis això.
10: Tenia bon rotllo amb ella perquè és molt maca i, bueno, saps que no tenia res a fer tampoc.
8: No, clar.
10: Allò amb el jersey allà.
7: No tenia res a fer, com no tenia jo res a fer si cantava Olivia Rodrigo, perquè també és difícil de cantar. I també vaig pensar, doncs fem un tamarro que conegui tothom.
0: Sí.
7: I com Bad Bunny va guanyar no sé quants Grammys, dic, hosti, sí. I si li cantem algú que sigui com de Bad Bunny, què passa?
8: Hola.
1: Oh!
8: Que bo.

0: Però clar, no es pot cantar una cançó del Barça campió en castellà. Sí, ja, és com molt estrany, no?
1: Quin horror. No, jo crec que la gent estava sentint la decepció a la pell.
0: Es notava la meva veu.
2: La gent anant a buscar el dial del cotxe per canviar ja.
1: Sí. Molt bé. Llavors, què has fet al final?
0: Doncs he pensat, Xavi, cantem una cosa que se sàpiga tothom, que sigui en català, que la gent del Barça conegui, que toqui una mica, i farem una cosa més popular, que és cantar el Match Day, que és aquella cançó del Barça.
1: Home!
0: D'un dia del partit!
1: Home! Aquesta.
3: Mira, ara, mira.
1: Aquesta.
0: Doncs li hem canviat la lletra, així que tu ara fot-li i m'hauré d'acompanyar i anar cantant.
2: Ah, tens un megàfon,
0: Sí, sí, tinc un megàfon que no sé si faré servir.
1: Que sapigueu que ara mateix l'equip del Matina Codina anem vestits del Barça,
2: sí,
1: i que tenim Marc Puga amb la gorra de Steven Spielberg dirigint el videoclip que estan gravant Arnau Mulet i la Marina Castellví. Per tant, seguiu l'Instagram de RAC105 perquè aquest matí penjarem el videoclip d'això que cantem ara en directe. 3, 2, 1.

0: nosotros también, Julián.
1: Ale, ale, ale. Estoy cansada. Ale, ale, ale.
2: Bueno, entonces. Molt millor que Bad Bunny, la veritat.
3: Home, sí.
0: Obre't una ampolla de cava! No, no,
2: no. Mira, t'he de dir...
1: Ja em puc desvestir?
2: T'he de dir que segurament no és la millor cançó que ha fet el Matina Codina, però crec que és la que necessitava el Matina Codina. Sí, sí, no. Aquest matí.
1: Sí, sí, sí, no. Ha anat bé de, no. Com de...
2: Sí.
1: De treure, no?
2: Hem fet una catarsi. Sí. No? Ha estat terapèutic i crec que...
1: Això es tractava.
2: Transmet i reflecteix perfectament l'estat d'ànim culer, que és de celebració i també de borratxera de felicitat. Per què negar-ho, eh?
4: Sí, no. Visca el bàsquet.
3: No, el bàsquet no, el Barça, Lluís.
4: Ah, sí?
2: Escolta'm, res, posem la Shakira i de què ens parles de seguida, Mar Puga?
1: Mira, ni ho sé, de la Maya Montero.
3: Ah,
1: que ha sigut el meme del cap de setmana. Ai, canviant de tema.
5: Es fuertísimo esto, eh?
2: Felicitats, campions, en especial al Hansi Flick, que ja sabeu que està passant per uns moments complicats després de la mort del seu pare. Come on,

0: 36 anys. Va començar la seva carrera artística i us podeu creure que l'any 2026 està vivint un dels seus millors moments.
1: Que fort.
0: Molt sol·licitada, fins i tot tornarà a fer l'himne del Mundial amb una cançó que es diu Die Die. Ja sabeu que acaba de fer un altre concert de rècord a Copacabana. Farà 10 concerts a Madrid en la seva residència europea. Sí, una autèntica estrella, i també ha posat banda sonora a la pel·lícula de Zootropolis 2 amb aquesta que es diu Zoo.
2: Quiero creer, quiero saber que dormiré a la deriva.
0: Deixeu-me que us situï, perquè el dilluns la gent està desorientada. Això és RAC 105.
3: Sí.
0: Això és el Matina Codina i us estem despertant parlant de coses que han passat aquest cap de setmana, com el despropòsit, sí, que ha estat el primer concert del retorn de l'Oreja de Van Gogh amb Amaia Montero al capdavant. Ha estat un dels memes del cap de setmana,
4: Marc. Sí, Amaia Montero, la més comentada d'aquest cap de setmana. Obrim Twitter i Instagram i només surt ella i aquest concert que ha fet. I és que l'Oreja de Van Gogh ha començat la gira tan esperada pels fans i no ha anat tan bé com esperàvem. El primer concert va tenir lloc a Bilbao, prop de la seva terra, més o menys, no? I va sonar més o menys així.

0: cançó en general és bastant lamentable del tall.
1: És lamentable, però hi ha moments que s'escolta com algun... Vale, veiem que és la niña que llora en tus fiestas. Una versió una mica desafinada,
2: ara,
1: que no va amb els tempos.
2: Ara ve la tornada?
1: Ara, ara. Escolteu.
2: Ah, ui.
1: Sí, com veieu, una Maya Montero renovada realment, és una nova persona. Molts espectadors i usuaris a les xarxes han assegurat que la cantant va tenir problemes vocals durant l'actuació, ja ho hem escoltat, desafinacions, moments d'ofec, inclús que s'havia oblidat alguna cançó, alguna lletra. També s'ha marcat moments bastant ràndoms que jo no l'he ni acabat d'entendre. Escolta'm aquest moment. No s'entén, és un concert que no s'entén.
0: No, però crec que era una versió d'un clàssic, el The Creep, diria, no ho sé.
3: Que avui ha mamat, perquè aquesta és una,
1: no sé,
3: una mica de...
2: Crec que no, potser que és el problema és aquest. Tant de bo.
1: Però diversos experts musicals, a més, han qüestionat la seva preparació per afrontar una gira tan exigent, perquè ja no és només afines, desafines, sinó has tingut molt de temps per preparar
0: molt
1: aquesta gira
0: temps.
1: Que has estat fent, no? Llavors, escoltem un noi que ha fet com una anàlisi molt, molt bo del que ha passat amb la Maya Montero.
4: Amaya ha tenido más de un año para prepararse vocalmente para este proyecto. Fueron muchísimas carencias técnicas y una evidente falta de trabajo vocal. Que no se lo está tomando en serio. Y es que se aprecia perfectamente su técnica vocal, donde se pudo ver muchísimo descontrol vocal y muchas desafinaciones. Incluso ella misma lo reconoció delante de miles de personas. Si hay alguna manera de no sacar partido a una voz, incluso perjudicarla, es lo que está haciendo Amaya Montero encima del escenario. También os digo que el grupo, viendo esto, debería haber adaptado las tonalidades a la voz de Amaya, incluso haber hecho nuevas versiones de las canciones que ya conocemos. Lo digo desde una mirada profesional, como experto vocal, y como se lo diría a cualquiera de los artistas con los que trabajo día a día. Porque cuando miles de personas compran entradas para ver tu regreso, existe una responsabilidad artística. Me cuesta entender cómo alguien puede subirse al escenario en estas condiciones, sin sentir un mínimo de vergüenza profesional.
0: L'han deixat de volta i mitja.
1: Home, no, és que ha sigut bastant bèstia. O sigui, abans fes playback, saps què vull dir-te? Em sembla més falta respecte a això.
0: Jo
1: no?
0: Crec que la Leire Martínez està a casa seva plorant perquè el retorn s'ha fet sense ella, però després també, o sigui, recargolant-se de riure. M'han substituït per aquesta mossa.
5: No, no, el bo és que Leire Martínez també estava actuant paral·lelament amb el seu disc i tal.
0: Fent-ho de conya, no?
5: Ho feia molt bé,
0: sí.
5: I de fet un seguidor li va dir «És un asco, l'oreja, Bacó!» o alguna cosa així. I ella va dir «No». Diu «No ens hem, no ens hem de...»
2: Una trepitjar les mangueres.
0: No fem sang. Doncs escolta'm, molt malament.
1: Sí, ja si avui voleu passar l'estona, entreu a xarxes i mireu crítiques perquè va ple al Twitter i l'Instagram.
2: Aquí som Team Leire.
0: Crec que faran això que deia aquest noi, aquest crític musical, aquest noi que treballa amb artistes de primera divisió i tal, que de cara al pròxim concert aquí hem de fer una adaptació, no? Sí. De les notes que siguin més per la cantant.
2: Sí, ara, la solució es diu playback.
0: No sé què han estat fent durant els assajos d'aquest últim any.
1: Que no s'entén.
0: Fumant ducados.
5: I la vestimenta, nena, que semblava la Letícia Sabater.
1: Sí, la vestida.
2: Hem fet allò de tu, hem d'assajar, que tenim el concert. Sí, tranqui, la setmana que ve. I al final...
1: I ha arribat el dia.
2: El Barça-Madrid...
1: Però això que diu l'Alan també és molt important, perquè porta uns outfits, o sigui, els vídeos és com...
5: Ho ha dit el Marc Giró.
1: No, però jo penso, no hi ha cap estilista que li digui, home, no sé, a mi em faria vergonya, no? Bueno, bastant heavy. Tot i així, molts fans han defensat l'artista i han destacat l'emoció del retorn i que va ser un concert de nostàlgia i tal, per tant, mira, ens quedem
0: amb això. És una llàstima, però això, tornant allà al local d'assaig, jo crec que... Chavales, lo tenemos todo vendido. Sí. Lo tenemos todo vendido, ¿no? Y hasta eso. Pensa que la gent que amb l'emoció del retorn ja n'hi ha prou.
2: Clar.
0: No, m'ho vas de fer bé. No,
6: doncs mira,
0: ser...
6: sí. Me n'alegro per tots els pesats que han estat carregant contra la Leire Martínez dient a ver cuándo vuelve Amaya.
1: Doncs mira,
6: te la menges amb patates.
1: Ara, ja ha vuelto.
6: I no és fàcil menjar-te-la amb patates ara mateix.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu, Ernest.
7: Això és el Matí a Codina. I estem tan de moda que...

0: 105 Barcelona. Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fuerteventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
1: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
0: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
1: Per a més informació, meetingcamper.com.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
4: Escupi.
3: Avui en fem servir moltes més.
4: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
3: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
5: Per trobar bona música...
6: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
7: Tíxelo, Carti.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Família de RAC 105.
11: Som els Catarres.
12: Som aquí, Figa Flowers i Stay Home.
13: Som els Tiets.
14: Soc el Migui Núñez.
15: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
16: Hola, RAC 105, soc Alfred García.
17: Família de Barcelona, si la fúmina des del País Valencià.
18: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
20: no cal creuar mig món.
21: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
22: Un petó i una abraçada, família.
23: Un petonet de part de tots cinc.
24: Això és RAC 105.
25: Un besinho.
26: A RAC 105.
27: Merci, un besito.
28: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. RAC 105. Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
29: Molts matineros en moviment, molts dels quals a la xarxa viària amb el seu cotxe. Anem a saber quins són els embussos principals de les carreteres a Catalunya. Ferran Aràndiga, bon dia!
30: Bon dia, doncs continuem la jornada ara mateix amb un vehicle avariat a la C33 a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona. Doncs ara mateix s'ubica al voral i provoca un quilòmetre de retencions. Ara mateix les retencions més intenses les continuem trobant a la AP7 entre Montornès del Vallès i Barberà en direcció a Tarragona. Ara mateix a Ripollet també en sentit nord a la C58 en direcció a Sabadell a 2 quilòmetres de lentitud. Des del nus de la Trinitat de retruc encara hi ha afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També trobem la l'antitud habitual per la C16 que impacta de ple a la ronda de dalt des dels túnels de Vallvidrera. Per últim, també des del Llobregat encara hi ha molta lentitud durant més de 7 quilòmetres per la A2 des de Vallejà o per la B23 des del Papiol. De la mateixa manera, també per la C31 i C32 hi ha 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord des de Gavà i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment. Reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'esperem? Just a

0: ho arriscaria tot per tu, eh? Això és el que han fet els jugadors del Barça i l'staff tècnic, que els ha, bàsicament els ha correspost tot això, tota aquesta entrega en una nova lliga. Després de Bruno Mars, anem a saber què ha vist l'Alan Lillo a la tele.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Vinga, som-hi.
2: Mira, el Barça també és protagonista a la tele perquè ahir al Chiringuito van connectar amb la Barceloneta. Ostres. Per veure com Joan Gaspart i altres membres del programa del Barça es banyaven.
0: Sí, Toni Freixa també hi havia.
2: Sí, el J. Jordi.
3: Ospa.
2: Bon amic, per cert. Es banyaven a la freda platja com a celebració habitual ja del títol d'aquí.
3: Com se ria l'Ala, que graciós.
2: Sí, que gràcia.
0: Vinga, mira, així va anar al bany culer, al bany culer.
4: Gaspar a punta del baño. J. Jordi, adelante, Barceloneta. Todo vuestro.
5: Pasillo, vamos.
4: Vamos. Qué emocionante es este momento.
5: Ahí es.
4: Mira, Gaspar ya ha visto el vuelto.
5: Gaspar está feliz.
4: No, Gaspar quiere meterse ya.
5: Feliz.
4: Quiere meterse en el agua ya. Qué momento, qué emoción. Vamos, Joan. Sonido ahí. Ahí están, mira, el agua todo.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Una cosa diferent, no?
2: Saltin paracaigudes d'algun lloc.
1: En fi, felicitats als campions i a tots els culers que esteu escoltant al Matina Codina. Canviem de tema perquè de seguida també vindrà el Pedrol a parlar de la Rua i de les celebracions culers. Per tant, canviem de qüestió.
3: Alan. Sí, parlem de la col·laboradora de televisió Alba Carrillo, sí, que s'està lluint en les darreres hores. Més que res perquè des del programa El Sótano Club de Ten va rajar de la U, de Radio, sí, Televisió Espanyola, sí, per contractar gent amb deutes a Hisenda. Mm. Recentment a Masterchef doncs estan agafant a concursants que tenen problemes amb el, con el fisco.
1: Arriscat per part de l'Alba Carrillo, perquè també ella col·labora a Radio Televisió Espanyola.
3: Sí. Aquí està, aquí està. Alba Carrillo treballa també a la U, a un programa que es diu De Corazón, sí, i clar, ja està rajant de la pròpia cadena pel fet de ser pública i contractar gent així.
4: Claro, hay muchos que son defraudadores y de repente nada, les contratan para ir a cocinar a Televisión Española, que eso me tiene, la verdad, bastante... Y esto me puede salir caro, pero es que lo tengo que
5: decir.
4: No, Paz Vega, pero, ¿qué hace que va a volver a cocinar en las cocinas de Televisión Española teniendo una deuda con Hacienda? Insólito. La influencer esta, Ofelia, que dijo hace poco que estaba en Dubái, la tía que no pagáramos impuestos porque no estaban repatriando a los españoles que estaban allí, no sé qué, y la tía pongo el otro día la tele, Televisión Española, la tuya, la que tú quieres, y de repente está allí en las cocinas otra vez, pero señora, si estás pidiendo que no paguemos impuestos. Eso.
5: Pero Alba, ¿tú quieres ir este finde?
4: Pues sí, porque espero que, o sea, porque yo pago mis impuestos y soy de lo poco bueno, de lo mucho bueno que hay aquí, que... Televisión Española tendrá un poquito que hacer presión que para que lleven a otro tipo de personas, no los amiguitos de la Macarenita.
1: ¡Oh! Que no serveixi de precedent, però estic molt d'acord amb Alba Carrillo. La televisió, sí, pública ha de predicar amb l'exemple, no? Vull dir,
6: home,
1: a més, si forma part de... No, és veritat, però comencem pel fet que els polítics i els del govern són els principals corruptes.
2: Exacte.
1: No?
2: Digo, llavors, bueno.
7: Ha dimitit, eh?
2: Qui l'ha dit? Jo?
7: Alba Carrillo ha dimitit.
1: Gràcies per fer spoiler del següent tall.
7: Ostres!
1: Sergi Ferrer.
3: Molt bé, gràcies.
7: Mira, ara sabeu el que se sent.
3: Gràcies, eh?
7: Home! Una vegada us ho faig jo a vosaltres.
8: L'ha tornat.
3: S'ha de dir que Alba Carrillo, evidentment, es queda molt a gust. Aquí estava la gran rajada. I clar, el següent tall, el que diu el Sergi, escoltem a l'Alba Carrillo des del cotxe.
7: Què ha passat?
3: Tornant cap a casa. O sigui, anava al programa De Corazón, però ja no, es veu que ja no el va fer. Ja no va entrar a plató.
9: Pero yo sabía que me iba a costar caro, pero chico, yo soy como soy. Entonces me estoy volviendo a casa, no voy a ir a De Corazón, porque a mí no me va a llamar nadie la atención por decir cosas que son más verdad que un santo y más en una televisión pública socialista, ¿vale? No voy a permitir que ni Macarena Rey, por supuesto, ni nadie me llame al orden por decir cosas sobre los impuestos. Los impuestos no son para que quien quiera haga programas de televisión con sus amigos, no en las cadenas públicas, ¿vale? Esto queda claro, y con sus amigos que no pagan impuestos o que piden que no se paguen los impuestos. Me da igual, si me quedo sin trabajo, estoy encantada, porque es la puñetera verdad. No me importa, pero me parece increíble que en un sitio en el que debe de haber libertad, o sea, le digo la verdad a mi madre, a mi hijo y a mi padre, que son lo que más quiero, no lo voy a decir a los demás. A mí no me amordazan por cuatro perras. Anda a la mierda. Besos.
3: ¡Toma!
1: Doncs, wow. Aplaudeixo l'Alba Carrillo. Té punta aquesta pifia. L'Alba Carrillo no l'aplaudim perquè és molt valenta. Mm. I té raó, per 4 duros doncs, no tens per què callar-te una...
3: Diu el Sergi que ha dimitit, però jo aquí tinc els meus dubtes. Jo intueixo, perquè si està tornant del plató sense haver entrat a plató, és que jo crec que allà va haver una pangana.
1: Apunta directament a Macarena Rey, que si no ho tinc malentès...
7: És la jefa de la productora de Masterchef. És una tia que té molt poder perquè cobra un pastís Tizar Masterchef, de la Televisió Espanyola,
1: sí.
7: I que es veu que és molt amiga de l'exparella de l'Alba Carrillo, que estava amb el tonto aquell, el tenista aquell, el cabell arrosset.
3: Sí, Feliciano López.
7: Feliciano,
3: sí. Bueno,
1: pues, bueno, doncs que no li vagi en contra. A partir d'ara veurem si Alba Carrillo torna a aparèixer a Televisió Espanyola i parlar de quatre perres, però aviam, si un dia es queda sense feina aquesta noia...
7: Que les voldríem, aquestes quatre perres.
1: Potser és per anar a tirar una mica d'haver dit el que ha dit. Però bueno, no, escolta'm, de valents en falten en aquest món, així que bravo per l'Alba i bravo.

0: Oh. Parlar l'Anlillo.
1: Gràcies.
2: Bravo, Sergi.
3: Una mica previsible.
1: Sí, bueno.
3: No, he de dir que he vist que Libertat Digital ho posava com en un titular de fa 16 minuts. Per això he pensat que dic... que pràcticament segur que no ho tenen.
0: Nosaltres ens avancem al futur.
3: Ja, segur. ho sé. M'he oblidat d'això.
4: Hem tirat un tall que encara no ha passat.
3: Perdona.
5: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97. Com et quedes?
10: De debò?
9: Com et quedes?
10: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
11: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
12: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.

0: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem al comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
6: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
7: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
8: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
9: Nil Moliner.
8: Joan Dausà.
9: Mamaduixa.
8: Maria Jaume.
9: Max Navarro.
8: Siderland.
9: Banda Neon.
8: I Naina.
10: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: El 12 de maig.
12: I des del Teatre Victòria.
11: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
13: Amb el patrocini de Santander Es Music.
14: D.O. Catalunya.
13: Frit Ràbic.
14: L'Illa Diagonal.
13: Som Connexió.
14: I Veòlia.
13: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
14: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Premis RAC 105.
15: El 12 de maig al Teatre Victòria.
11: Amb l'actuació de Nil Moliner.
16: D'acuerdo de mi.
15: Premis RAC 105.

0: serà un dels moments més èpics i celebrats i emotius de la sisena gala dels Premis RAC 105 que reconeixen el bo i millor de la indústria musical del nostre país. Sens dubte, Nil Moliner és un d'aquests noms propis. L'escoltem des del disc Nexo, que surt a la venda d'aquí 11 dies. Quins nervis, no?, pel Premi RAC 105.
1: Ui.
0: Hi haurà 8 actuacions, una del Nil Moliner. També tindrem Joan Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume, Max Navarro, Sirland, Banda Neon, Naina. És la setmana dels Premis RAC 105. Al Teatre Victòria, demà a les 8, ho podreu seguir per la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals, en streaming, i també ho podreu recuperar a posteriori. Per tant, doneu-vos d'alta de la plataforma La Xarxa Més si voleu veure la gala dels Premis RAC 105, patrocinada per Santanderes Music, D.O. Catalunya, Frit Ràbic, Lilla, Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella d'Am i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: El govern és tothom.
1: I qui presenta?
0: Marc Puga i Ernest Cudí. Per sort no cantarem. Com fan,
3: no se sap mai.
0: Com fan els famosos a Tocar a Més Suena, a Marc Puga. Com ha anat l'última gala de Tocar a Més Suena?
3: La setmana passada, amb l'1 de maig, no vam tenir gala. I clar, a mi se m'ha passat la setmana molt llarga, perquè hem estat 15 dies esperant una nova gala de Tocar a Més Suena. Però aquest divendres, sí, la quarta. Com passa el temps quan t'ho passes bé. I us vull portar 4 actuacions destacades, perquè ha sigut una gala potent.
0: Bona o no? Sí, de nivell, de nota...
3: No, de nivell de nota, no? Sí, no han hagut... No han hagut actuacions, pel meu gust, de les millors gales a nivell d'imitacions, però ha sigut una gala dinàmica i xula, o sigui que bé. A mi m'ha agradat.
4: Bueno, al final el que volem saber és el Jesulín que ha cantat aquesta...
3: Sí, avui no us el porto.
4: No
3: us el porto. No, avui no. Però us donaré una exclusiva al Jesulín. Començarem amb la Paula Cups, que ha imitat, ha fet un somni realitat, a Hannah Montana.
0: Jo és que després d'haver escoltat la Maya Montero en el concert d'aquest cap de setmana, Bilbao, tot em sembla una meravella.
1: Ves dient, Marc, quina és l'original i quina no.
3: Aquesta
1: no
3: era de la Paula Cups. Ja escoltem la Hannah Montana, si voleu.
0: Sí, home.
1: És que és igual.
3: Va quedar penúltima, va quedar bastant malament la Paula, però és veritat que això va passar molt bé, que va complir un somni d'una nena que era fan de Hannah Montana i el programa li va fer aquest regal.
5: Qui és la Paula Cups aquesta? Que no la conec jo.
3: Sí, té una col·laboració amb Joan Dausà, que és una cançó junts. És una madrilenya.
5: Era una tiktoker. Ah, molt bé, molt bé.
3: Vinga, parlant de l'oreja de Van Gogh, que és notícia, la Leonor Watling, que va perdre, aquesta gala va quedar última, va imitar la Maya Montero, però deixa'm dir que canta inclús millor que la Maya Montero actual.
6: Que ves son las sombras, quizá que proyecta el Edén. Allí donde
0: es que no va ni a ritme de la base.
1: Son canciones.

0: Jo no sé qui és la Leonor Watling.
1: És una actriu,
0: senyora,
1: no?
2: La imitadora, la...
1: Ah, però no, Leonor Watling. No,
3: Leonor Lavado.
2: Lavado, Lavado,
1: perdó. Ah, és que Leonor Watling és actriu.
2: La Leonor Lavado, perdó.
3: Ah,
2: si estava al versió
4: és col·laboradora del versió.
0: Però tu no ets tan fan de tu cara més suena. Com, sí, pot ser, però... com no pots saber qui ha cantat?
1: Ha fet Hable con ella, ha fet Salvador...
2: Que
1: ha
2: no, aquesta és l'actriu.
3: Aquesta és l'actriu.
2: Ah, és la Leonor Lavado.
4: De veritat, sou los hermanos Marx.
1: Vale, confirmo que la Leonor Lavado no ha fet Hable con ella.
2: No, que és la imitadora aquesta, estava al versió. Res, va fer l'oreja de Van Gogh, va perdre i ho va fer bastant malament, però molt divertit. I ara anem amb el guanyador de la gala, que va ser J. Cabello,
3: ah, fíjate,
2: que imita a Maluma i Carin León, perquè l'imita amb el Lucas d'Operación Triunfo. No sé, que
1: no,
2: us estic
1: no, no, no, el Lucas, em sembla que l'hem entrevistat, sí, i tot aquest, eh?
2: El Lucas va estar OT.
1: Sí, crec que va venir.
2: No, l'anterior.
1: Crec que va venir. És argentí, eh?
2: Sí, és.
0: Per tant,
2: bueno, argentí no, però...
0: Per tant, un ex-concursant d'Operación Triunfo, no?
2: Un ex-concursant d'Operación Triunfo ve a Tu cara me suena amb el J. Cabello, que és concursant de Tu cara me suena, imiten junts a Maluma i Carin León.

0: Jo no sé com et pot agradar tant aquest programa, si això és un malson.
1: Em fascina.
2: És una mierda.
1: Què dius? No, jo tampoc coneixia cançó. Però a mi m'agrada molt d'aquest programa també, amb les valoracions, els acudits,
3: sí,
1: com tot.
3: Sí, jutjar per les cançons no deu ser el que més t'agrada.
0: La veritat, he trobat més agradable els petards d'aquesta nit dels culers, que jo estava...
1: Ai, va, com sou? I el J. Cabello guanya la gala amb aquesta actuació, amb el Lucas. Cantant, busca'l. I la setmana que ve...
0: Aquests són els que van guanyar,
1: Aquests van guanyar. Mare ja us he dit que és una gala divertida, però no de les millors. De
2: molt!
1: Ocasió, però és normal.
2: És molt divertida.
1: Ai, em feu una mandra. Porteu 3 hores parlant del Barça i no us he faltat el respecte en cap moment. Sí. Per tant, ara...
0: Perquè no has volgut.
1: Respecteu tu, que ara més suena.
0: Perquè no has volgut.
1: Perquè no cal.
3: Em compararàs el gol de Rashford amb aquest J. Cabello.
1: Bueno, sí, que comparo i no té res a veure, des de luego. El cas és que el J. Cabello, aquest divendres, que jo estic molt feliç...
2: Està pot tenir pelo,
1: Li toca imitar...
4: Te informo.
1: A Sergio Dalma.
3: Hola.
1: Hola.
2: Que maca.
1: Tinc ganes de divendres ja. I aquí us porto la notícia bomba.
0: Va, exclusiva.
1: I és que Jesulín de Ubrique, que sabeu que és el meu prefe del món, imitarà divendres a Chayanne.
3: Hola. Hola, per què és torero?
1: Espero que canti torero.
0: Clar, molt bé els guionistes, perquè o sigui, era un must, era un imprescindible. Passa allà el Jesulín de Ubrique ha de cantar torero.
3: Això és com si l'Adam fes de J. Cabello, que seria com...
2: Dic, a veure quan trigarà a sortir a l'acudit.
3: Com és calvo.
2: Ja ho he pillat.
1: M'encanta el Sergi parlant de J. Cabello. No sap ni qui és.
3: No, però em serveix molt per ficar-me amb l'Alan.
1: I ara és molt fort, ara en sèrio que és molt fort.
0: Poso música d'atenció i tot.
1: És que és molt fort, perquè va passar una cosa màgica.
0: Sí, vale.
1: Va passar una cosa màgica, tu que ara més suena. I és que va venir una persona que a mi mai m'ha caigut gaire bé, val? Sempre imiten els concursants i ve un convidat. Llavors va venir una persona que a mi mai m'ha agradat gaire, però és una dona.
0: I que fa el convidat, canta també.
1: També imita. I ella és la Samantha Vallejo, val? Era jurat de Masterchef.
5: A la que van xutar, a la que han xutat.
1: Sí, ja no està aquesta nova edició, però ha sigut jurat de Masterchef, és xef i tal. La Samantha Vallejo a mi no m'agradava molt i ara li he agafat carinyo perquè passa una cosa.
3: Què passa?
1: A tu cara me suena. I és que ella no té sentit del ridícul, ha demostrat, i tot i que sap que no canta ni imita bé, fa una actuació màgica imitant a Concha Velasco i passa això.
3: Hola!
6: No te

0: És com la tieta simpàtica que a la festa dels 50 anys...
1: M'encanta.
0: No, es vesteix, es fot dues copes
2: sí,
0: i surt a cantar.
1: La vaig trobar, o sigui, fantàstica, una meravella. A mi la gent així m'agrada.
3: Sí,
1: i la Samantha ha demostrat que molt bé. Per
3: sí,
1: tant,
3: senyor.
1: Retiro les, els meus prejudicis cap a ella.
3: Visca!
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: Vosaltres.
0: Escoltarem un fragment més d'aquesta tremenda interpretació
1: Dale,
0: de
1: xica,
0: Samantha.
1: Dale, xica, iei, iei!

0: Tame Impala i la nova que es diu Dràcula al costat de Jenny. 9:21 minuts.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Des del programa Despertó de RAC 105 al matí acudint, anem a despertar un matinero.
2: Ja sé qui és.
0: Que es diu Cesc.
3: El Cesc. Home. Va jugar al Barça, també.
0: No és aquest Cesc.
4: Oh, se llama Cesc.
5: Hola.
0: Hola, Cesc. Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Truco per fer-te una sorpresa a part del Toni.
5: No entenc.
0: Què és el que no entens?
5: Que no és el meu aniversari.
0: No és el teu aniversari, no?
6: Ah, no?
0: No, però tu has tret una novel·la que es diu Les ombres que ens acompanyen, no?
3: Hola!
5: Sí.
0: Ah. La vas publicar a finals de gener, no?
5: Estic flipant.
0: I el Toni diu que has invertit moltes hores, molta feina i molta il·lusió en aquesta novel·la.
4: Sí, senyor.
0: I entenc que vol que et truquem, doncs, per parlar un moment d'aquest èxit que has tingut, perquè es veu que portes 4 edicions i amb 3 mesos, no?
3: Jolín!
0: Cesc?
5: Sí, la veritat és que sí, estic supercontent.
2: Molt bé, tio.
5: Estic una mica en xoc, ara estic flipant, perquè és que... El meu marit és...
0: Que és un tio ben parit, no? Que et vol donar suport i et vol... A veure, Cesc, què més? Quin és el teu cognom?
5: Cornet, Cesc Cornet.
0: Cesc Cornet. A veure, busquem, si us plau...
2: Ja el tinc, el tinc.
0: Sí, Les ombres que ens acompanyen, de Cesc Cornet.
2: Mira, sinopsi de Les ombres que ens acompanyen. 3 històries, 2 ciutats, cap connexió aparent i un final apoteòsic. Un thriller coral que et farà vibrar. Un thriller ambientat entre Barcelona i Biscaia en què 3 casos sense cap connexió aparent es van entrellaçant fins a convergir en un final d'infart.
0: No expliquis tot el llibre, tampoc.
2: Adrenalina pura, 21,75 € i te l'envien a casa demà dimarts.
6: Escolta, doncs, no sé què estem esperant.
3: Hosti, molt bé, molt bé.
0: Estàs content amb la rebuda, perquè és veritat que per Sant Jordi sempre hi ha els típics autors mediàtics, no?, que fan ombra, ai, millor dit, a la resta d'escriptors reals, els bons, no?, que a vegades costa més que pugueu treure el cap. No sé quina ha estat la rebuda, si estàs content i satisfet.
5: Sí, jo estic molt content, però suposo que en Toni ha fet això també, perquè de vegades renego una mica a casa per això, no?, perquè a les llistes sempre surten els mateixos, per tant, els que van venent sempre surten els mateixos, i és com complicat treure el cap per allà al mig.
0: Ara.
5: I suposo que també havia veure una mica agobiat i va dir, pues mira, vaig a fer una cosa d'aquesta.
2: El típic autor mediàtic que agafa i porta 3-4 anys a un programa i treu un llibre, no?, sí, i llavors i passa per davant a les firmes. Ja sé de qui parla.
0: El llibre del matí a Codina.
2: Ja sé de qui parla.
7: Ostres, em fa molta gràcia perquè, perdó, és que just la setmana passada em van regalar el llibre de Sant Jordi, que per uns temes, sí, un d'ells no me l'havien regalat, i justament és aquest.
4: Exclusiva.
7: Sí, sí, sí, t'ho prometo, Cesc. No, el tinc a casa. És que ara li he enviat una foto a la meva dona i dic, és el llibre que em va regalar. Em diu, sí.
2: Que fort.
3: És que te'l signi, no, en Cesc.
7: Sí. Doncs, escolta'm, quines ganes de començar-lo, ara que sabem, ara que et poso... No, no va dir que ara no.
2: Tio, d'aquí poc podràs fer 3 àpats al dia sense preocupar-te.
0: Perquè tu, Cesc, professionalment, a què et dediques? Ets escriptor o fas altres feines, diguem-ne?
4: Periodisme.
5: No, viure d'escriure és molt complicat. Soc mestre, també.
7: Ui, ostres.
0: No, però Cazorla, tu que tens el llibre, es veu que la gent està reaccionant molt bé,
7: perquè
0: per Instagram de tant en tant hi ha persones, no, que t'escriuen per dir-te que l'han devorat, que els ha agradat molt. Suposo que cada vegada que t'arriba un missatge deus tocar el cel, no?
5: Sí, a més, això és molt guai, perquè clar, jo escric superaviat al matí perquè tinc 2 nens petits i clar, al matí és quan llegeixo aquests missatges, és molt guai, perquè em dona un xut d'energia molt bèstia.
2: Bueno, tens un altre llibre, Bandarra? No pares d'escriure. Els teus fills creixen sols o què?
5: No, els meus fills creixen gràcies a en Toni també, pobre.
4: Bueno, ara tindràs temps de fer-ne una altra amb les vagues que esteu fent.
2: No.
5: No volia dir-ho de mestre perquè sabia que sortiria el tema de vaga.
2: No, aquí estem amb tu, Toni, no facis cas.
4: Bueno, depèn.
2: Ai, Toni,
0: tu sí que estàs amb això, però no parlis en nom de tot el programa. Hi ha gent que no està d'acord. El Toni, dic el Toni Clapé.
4: Exacte.
2: Vale, no, quin susto.
4: Tots a favor. Ja,
0: Cesc Cornet, moltes felicitats per l'èxit d'aquesta novel·la que es diu Les ombres que ens acompanyen. Un petonet i que tinguis un bon dilluns.
5: Em deixes dir una coseta?
0: Sí, home, sí.
5: Mar Puga, m'encantes.
6: Ah, sí? Ai, moltes gràcies, Cesc.
5: M'encanta i t'entenc molt aquí, entre tots aquests, com ho has de patir dia a dia, que us escolto cada dia.
6: Gràcies.
5: I M'encanta tot el que fas.
4: Gràcies pues, per la part que ens toca, també.
6: Doncs t'ho agraeixo, perquè no és fàcil.
5: A nosaltres també, però la Mar m'agrada molt.
6: Home, mira, ara... Salut, n'hi ha que em una cosa bonica, gràcies,
2: ara
6: Cesc.
2: Ara agafes Xavi el llibre sí. I li regales a la Mar i que se'l llegeixi ella.
6: Mira, et compraré el llibre, Cesc. I ara et segueixo a l'Instagram perquè ja ets el meu amic.
5: I felicitats pel programa.
6: Gràcies,
0: guapo.
5: I el meu marit, que me l'estimo molt, em bogeria. Moltes gràcies.
0: Nosaltres sí, també l'estimem, el teu marit.
2: I tant. Un home de bandera, si m'ho permets.
6: També és amic, ja.
0: Adéu, Cesc. Bon dia.
5: Adéu.
2: Guapo.
5: Adéu.
0: No, però és veritat que jo aquest cap de setmana m'he trobat molts oients i hi ha molta gent que em diu m'agrada molt la Mar, eh?
6: Sí. Ai, quina il·lusió. Oh. Pues a mi això em fa molta il·lusió.
2: M'agrada perquè denota sorpresa, sí. No? Com de dir, ningú s'ho espera.
0: No, perquè... No, perquè aquí sempre la tractem com una friki espanyola.
6: És veritat.
0: Saps què vull dir? Sí. I hi ha molta gent que empatitza amb el que tu expliques, amb el que fas.
6: Sí. No? I que moltes vegades, i ho dic amb la samarreta del Barça posada, em dieu aquí, el Sergi sobretot, així que a mi per les Espanyes. Bueno, jo soc una tia molt hortera, però sé molt hortera i que m'agradi el que m'agrada.
8: Claro que sí, niña.
6: Però vol dir el que també se'm diu.
2: Però igual que dius això, digues qui tracta millor de tot l'equip.
4: Ah, no, digueu de veritat, però amb sinceritat.
6: M'ho penso i ho dic això quan tornem.
2: Vale, digues qui tracta pitjor.
6: Xavi Cazorla.
2: Oh. Vamos!
8: Me he tratado, vale.
0: Vamos! Per Cesc. El Cesc entra al sorteig d'un lot de Llet Nostra.
6: Home!
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
9: Matina Codina.
10: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
11: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
8: I què?
11: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
8: Oh.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
13: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tui i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge amb Tui amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
14: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
15: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
16: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes...
17: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
18: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta.

0: Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Està entendre amb mi, di?
2: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
1: Crec que m'he enamorat.
2: Normal, amb aquests preus.
3: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
2: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
4: El meu primer concert era amb 6 persones. I això comptant el personal de la sala.
5: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
6: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran als Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
7: Això és el Matí a Codina. I estem tan de moda que...

0: i motius per ser feliços, president.
1: Aquesta també l'he ballat avui, el Ludegas.
0: Sí, totes les has ballat.
1: Totes, totes.
0: T'he vist entregadíssim a la causa, eh?
1: Una cosa, una cosa.
2: Què?
1: Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, el Barça la nostra vida.
0: De seguida tots els detalls de la celebració i també intríngulis de tot el que ha donat de si aquest segon títol consecutiu de Lliga del Barça de Hansi Flick. En parlarem amb el Pedrol, però abans i després de la llatina més estimada als Estats Units, que és la Carol G, arriba la nostra llatina preferida. Mònica Usar, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
5: Aquella és la Carol G, aquesta és la Mònica U.
3: Ah, molt bé. Que macos el francès.
5: Sí. Molt bé. Francesc M.
6: Sí, sí, podem jugar això hores.
5: Sí. Ser fàcil.
3: Ho fem amb tothom.
5: Ja sí. Fes, Alan L. I Xavi C.
6: I l'Ernest.
5: Ernest sí.
6: Què?
5: Ernest, no és un lema, és en anglès.
6: Ernest sí.
0: Bueno, va, escolta,
1: jo també.
0: Ei,
1: jo també.
0: Setmana poc estable pel que fa al temps, no? I fresqueta, fins i tot, Mònica. Baixen els termòmetres, sí. Tindrem tempestes, tindrem una mica de tot.
3: Sí. S'esperen tempestes, sobretot demà. Avui sí. Quedaran molt concentrades només al Pirineu, comarques interiors de Girona, però demà s'estendran per pràcticament tot el país. Serà a partir del migdia, perquè el matí farà sol.
0: Massa aigua.
3: Però després a la tarda, ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada. I després al vespre quedaran concentrades a les comarques de Girona, Barcelona i nord del país. En aquestes zones és on es repetiran pràcticament cada dia. Si mirem l'acumulat d'aigua d'aquesta setmana, sobretot Girona, nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, zones muntanyoses, és on enganxen més
0: que
3: aigua
0: acumulada. Que ens està tirant aquesta aigua tots els conreus per terra. Que jo vaig estar aquest dissabte amb un pagès, amb l'Albert Ballús, que fa 41 anys.
3: Albert
0: B. Vaig estar amb l'Albert B.
3: Sí.
0: I em va dir que ja està. Que molt bé per la terra, però molt malament perquè totes les collites estan caient a terra.
3: Quin greu. Doncs mira, a més també baixa la temperatura, ho farà a partir de dimecres i es farà més evident la baixada a finals de setmanes, un descens més marcat a l'interior que no pas a la costa, però una baixada de 4-5 graus de les temperatures que ens situarà per sota del que seria habitual.
1: Carai, 4-5 graus, Déu-n'hi-do.
3: Com ho veus tu,
1: Jordi? Home, refredarem.
3: Sí, però no us avisem, però esteu avisats per això, per si cal recuperar la jaqueta.
0: Però perquè ens puguem fer una idea, és a dir, al migdia, que podem, els 20 graus hi arribarem, no?
3: Mira, si avui es mouran entre els 22 i els 26, doncs dimecres entre els 17 i els 22.
1: Carai!
3: Hi haurà zones que estarà més tapadot, llavors costarà més que puja la temperatura.
0: Bueno, és el que hi ha, és el que hi ha.
3: És el que hi ha.
0: Mònica Usart, moltes gràcies.
3: Que vagi bé, fins demà.
0: De seguida, Albert Pedrol, amb tota l'actualitat esportiva avui, especialment tenyida de blaugrana.
7: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: Matina Codina!

0: Sopa de Cabra i els 25 anys de Camins, aquest himne dels gironins amb nova versió de la dolça veu de la Su i els teclats a la producció Mont DJ, que ja us puc avançar des d'aquí, que serà un dels DJs de la Rua dels Campions. Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia, el millor dia de l'any. Què tal, com esteu?
2: Hola.
3: Ara, fota'm una abraçada,
0: home,
3: collons.
0: Orgullosos, no? Orgullosos, contents per aquests joves futbolistes del Futbol Club Barcelona, per Hansi Flick, que és un bon entrenador, un bon guia i un bon pare de tota aquesta canalla.
1: Un bon paio, també.
3: Aquí li envio, doncs, una forta, doncs, abraçada, perquè se li va, doncs, morir el pare just abans del partit. I tot i així va anar a fer el partit. Sí.
0: Avui a l'avantguàrdia surts abraçant Hansi Flick, molt emocionat.
4: Ha empezado el pelirrojo diciendo hoy es el mejor día del año y estamos aquí hablando de fallecidos.
3: A més, vaig fins i tot plorar.
1: Quin mal rotllo, d'acord. Escolta, Jan, fas bona veu, trobo, per haver sortit a festa Bordeaux de Gas.
3: Bueno, ja t'ho explicaré d'aquí una hora. Encara estic amb cerveseta.
0: Fins a quina hora ha durat la festa, això ho tens o no? Ho teniu ha arribat a la redacció d'esports o no?
1: Doncs mira, passades les 4 de la matinada em penso, sí, fins i tot aquella hora encara durava la cosa.
0: Hi havia
1: cosa.
0: Futbolistes també, van dir que hi havia la Lamine Yamal, eh?
1: Sí, el pare de la Lamine Yamal i els pares d'un altre futbolista del Barça estaven a l'Uf de Gas. El que ens consta és que els futbolistes han celebrat la Lliga per un altre cantó, han anat a una discoteca a tocar el Turó Parc, a tocar a Francesc Macià,
0: doncs que es diu...
1: Sí, que es diu Boris, la discoteca Boris, si algú la coneix, doncs és aquesta discoteca.
4: Bon.
1: I que hi ha hagut celebració, diguéssim, separada entre la porta, la directiva i els jugadors. I també hi ha hagut festassa multitudinària a la plaça Catalunya perquè Ernest tira amb la narració del Pou. El Barça ha guanyat la 29a Lliga de la seva història.
5: Ara. Vinga, som-hi, capità! Som-hi, Ronald! Ben amunt, capità, que el Barça torna a ser campió de Lliga! Ben amunt aquesta Copa d'Ujo! Ben amunt al cel del barri de les Corts! L'equip ha tornat al Camp Nou i torna a ser
3: I si tots animem, guanyarem!
0: Santiago.
6: ¿Qué pasa, chavales?
0: Empórtate'l.
6: Yo llego borracho, también. Yo soy del Albacete y del Betis, pero digo, coño...
1: Quina pudor fa la boca.
0: Bé, escolta, especialment històrica i legendària aquesta victòria.
1: Sí, perquè és la primera que el Barça guanya els morros del Real Madrid, no havia passat mai. Habitualment el punt de trobades a la Font de Canaletes, però com que estan obres, els aficionats s'han hagut de desplaçar uns metres més amunt a la plaça Catalunya, cosa que no ha impedit... Exacte. I com l'any passat, nois, Marc Casado ja ha fet acte de presència, aparició estel·lar del migcampista del Barça, vestit amb la samarreta del Barça cara descoberta, acompanyat d'Alejandro Valde, tots dos s'han posat al mig de tothom.
6: Olé.
1: Perfil no baix ni molt menys, perfil alt, i han liderat càntics com aquest que ha fet tanta fortuna un dia de partit.

0: Bé, ja ens el sabem. Sí. No, però és espectacular perquè, fixa't quin canvi, eh? O sigui, el vestidor del Madrid realment fragmentat, ui, esmicolat, i aquí tots junts, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: En bicicleta per la Diagonal, em sembla que hi havia el Dani Olmo, el Pedri,
1: sí,
0: i no sé què més.
1: L'Eric García.
0: L'Eric García, que anava amb bicicleta, sí, sí, que jo no entenc com la gent no se'ls hi fot a sobre. No,
2: bueno, i la plaça Catalunya, saps? Jo, o sigui, m'encanta, sí, aquesta imatge, però em sembla perillosíssim.
0: Perillosíssim. També és veritat que la gent va passadíssima.
1: Marc Caçador torna a arribar amb dos armaris emputrats, eh?
2: Ja, bueno, deu tenir amics amb els bojos nois,
1: amb unes orelleres, això no ho sé.
3: Perquè tampoc los conoce nadie.
1: Això no ho sé. Escolta'm una cosa, com dèiem, el president la porta Luz de Gas, el president Joan Gaspar s'ha, sí, banyat a la platja de la Barceloneta.
2: Olé.
1: Com a part d'una promesa, Josep, que et va fer a tu i al programa El Chiringuito.
4: Sí, vale.
5: President! Mira, Gaspar s'ha banyat ja, todo, eh? Mira.
4: Gaspar, que s'ha banyat, eh?
0: És el que té l'èxtasi i l'alcohol, no?
2: Sí, que, sí. Ara imagineu-vos aquesta celebració tota, però amb el Víctor Font havent guanyat les eleccions.
6: Ostres, volellem les bufandes.
0: Ostres, quin baixó.
2: Quantes bufandes volellaries?
1: Quina baixada.
6: Home, 15 o 16. I hagués mullat els peus a la Barceloneta.
1: Els pauets, eh?
6: Els pauets. Fins als turmells. Sí. Perquè era l'hora de sopar i Podem hagués agafat un tall de digestió.
2: Imagina't
0: un conyac. Arriscat, Joan Gaspar, sí, amb l'aigua tan freda, ficant-se la, sí, un dia s'hi quedarà allà, li agafarà un patatús.
1: Apa, aquí. La felicitat a Can Barça, Ernest, que contrasta amb la cara de pomes agres del madridisme, que hi va completar una setmana per oblidar.
0: Mora
1: no
0: meva.
1: Hi era Kylian Mbappé, que no, ai, passa, com sabeu, ni de bon tros pel seu millor moment al conjunt blanc. L'afició el té enfilat i ahir ho va empitjorar encara més. Per què? Perquè va penjar una foto al mig del partit quan el marcador anava 2-0, cosa que molts seguidors han interpretat directament com una burla. A més, vols és significatiu...
0: Vols dir que no, només és tonto i ja està?
1: Jo crec que no.
0: Què vull dir?
1: No, penseu en els episodis de sortint rient de la ciutat esportiva, oh, quan els altres es fotien de mastegots un a l'altre.
7: I si el fitxem?
1: No, deixa d'estar.
7: Aquest tio és més del Barça ara.
0: Nosaltres no volem galàctics, nosaltres volem un equip. No, clar, volem un equip, no volem estrelles, volem un equip unit.
1: A més, nois, és significatiu el canal de televisió que mirava Mbappé, Bein. Això vol dir dues coses. Un, o que pirateja el futbol, perquè el partit el donava Movistar.
2: Ui.
1: O el pitjor, que no estava ni a Madrid, que ja havia fotut el camp a França.
2: Ui, ui, ui.
0: Perquè el partit de França es veia per Bein
1: Sports. Per
0: Bein Sports. Ui, ui, aquestes... sí. Jo no crec que aquest tio s'hagi de piratejar un canal per veure el futbol.
2: M'encantaria. M'encantaria que digui, temes que te den. Sí.
8: Et forma que pagant-lo, Movistar.
1: Tot plegat a Josep Pedrerol, que s'enfila per les parets.
9: I Mbappé viendo el partido. Y publica en Instagram una fotografía a la pantalla de la tele con el 2-0. Mbappé. Madre mía, Mbappé.
0: Madre mía.
9: Lo he puesto con el 0-0, caray. Un poquito de madridismo. Ay, Mbappé, qué fichaje. Madre mía.
1: Què fitxatge Mbappé? Imagineu-vos que això us ho diuen fa dos anys, quan el Madrid va fitxar Mbappé, que ho havia de guanyar absolutament tot, i ara és què fitxatge Mbappé.
2: Amb el tic-tac, eh?
4: Què fitxatge, madre mía!
0: Parlant de fitxatge, sembla que Florentino ja ha trucat, no, Mourinho,
1: sí,
0: i això diries que està ja mig fet o què?
1: No, està ben encarat. És el nom que agafa més força ara, el de Mourinho. Jo no diria que està fent ni molt menys, eh?
6: Mano dura es lo que hace falta en este equipo y yo soy la persona que puede poner mano dura y que los jugadores vuelvan a repartir hostias.
0: És que tothom se'n riu d'Arbeloa. Ahir, jo he vist moltes imatges de la celebració, molts culers amb conus al cap, eh? Que dius, de quines obres? Ara mateix hi ha algunes obres a Barcelona que no hi ha ni un puto cono.
2: Estan mal senyalitzades totes.
7: I em sembla que és la filla del De Jong que va estar xutant una pilota de platja que li van tirar al
6: inici. Això és racista,
2: joder. Sí, racista, la hija del De Jong és racista.
6: Venga,
1: per tot el naufragi del Real Madrid, Tomás Roncero està empipadíssim.
10: Un equipo, ahora mismo, hay que decirlo, es un equipo, una plantilla tirando a mediocre y futbolistas que no están a la altura y que llega el Barça con los chavales de la cantera y con dos o tres tal y nos pasa por encima y casi nos vamos contentos porque no nos han humillado. Y el minuto 20 yo con 2-0, digo, me cago en la leche, que nos van a meter una manita encima, digo, y que salga a la calle. Y como ha ido pasando el partido, ya ha fluido. Y hemos quedado 2-0, bueno, como nos han humillado, bueno, si ya estaba previsto, si la Liga la tenemos perdida. Resignación, a echar la cabeza, eso cuando ha pasado en el Madrid. Y luego ves cosas en el campo que a mí me ponen muy... Pues esto, yo digo que mi Madrid me la han secuestrado, me lo han quitado.
0: Home, un Madrid desganat. Sí. Ja van sortir amb els braços abaixats.
1: Sí.
0: Vull dir, és vergonyós. I fins i tot, no, és que els culers no ens vam acarnissar amb el... No. Perquè ens feien pena.
7: Sí, fixa't sí. que no, celebren el 2-0,
2: com...
7: eh?
2: Sí, sí. Bueno, i l'àrbitre pita el minut 90 clavat com si fos un Bayern de Múnich... Ferradina. Ah,
1: sí. Vale. No se t'ha acudit cap aquí per l'avant, no?
2: Ni un, però, a mi em treus hòstia, de la zona de confort, jo... col·lega, i ho passo fatal.
0: Però jo des de la graderia m'esperava més càntics, sí. no? De Madrid, cabron, salut del campeón, bote, madridista, qui no voti, no? Sí. Una mica més de...
7: Sí, sí, i sí, més sí, atrevits al no? Barça, no? Al minut 18 ja anàvem 2-0, ostres, no, prometia sí, una no. nit boníssima.
0: Sí, però molts analistes estan glorificant o estan traient-se el barret davant d'aquesta capacitat de contenir-se al Barça, no? De tampoc fer sang i tal. Bueno, vull dir que en plan, que van sí. controlar molt bé el partit.
1: Sí, això segur, perquè el Madrid sí et pot agafar en alguna contra, però vaja.
0: Són dels teus, Lillo, jo, sí, jo n'hi hauria cardat 7 o 8.
7: Home, com aquest Madrid no cal defensar-se tant.
3: Sí, sí. Però si no llega a ser por Courtois, le mete 5.
1: I el Barça jugant sense la Minya Mal i més de mig partit sense Rafinha.
3: No, la jugada al Moro, no me jodas.
1: Escolta, que des de...
3: No digues això. Eso que te mato. Te pego un tiro.
1: Això ho has dit tu.
3: Joder.
1: A veure, dues coses més, nois, per anar acabant. Avui, per cert, Luis Enrique celebrant la victòria del Barça
3: vale.
1: des de França, tancant el puny i exclamant Toma.
3: Toma!
1: Toma, eh? Sí, com no, Rafa Nadal. I avui, Ernest, a les 5 de la tarda, la Rua dels Campions acabarà i començarà el Camp Nou, però no hi haurà celebració a l'interior. El que sí que hi haurà és el món DJ, que has dit que...
0: Sí. Sí.
1: La festa
0: sí.
1: està asseguradíssima.
2: Un gran.
1: Vols que et detalli el recorregut per tota la gent de Barcelona i Rodalies?
3: Passa por Calvo's Hotel, o tu sabes si passa por Calvo's Hotel?
1: No, passa por Calvo's
0: Hotel. A les 5, puntual, surt del Camp Nou, no?
1: Vinga, va, però m'heu d'acompanyar com si fes l'alineació del Barça.
3: I per la Ronda Sant Antonio passa o no?
1: El recorregut avançarà per la Travessera de les Corts, carrer Numància, carrer Berlín, carrer París, carrer Balmes. D'allà la comitiva baixarà fins a la Gran Via i arribarà al Passeig de Gràcia. La Rua pujarà fins a la Pedrera. I mentre que el trajecte de tornada es farà pel carrer Provença, fins a Aribau, connectant un altre cop amb el carrer París, i avinguda Sarrià, fins a arribar un cop més a la Travessera de les Corts. I per acabar, ja sona desganat això, eh? Per acabar, el Camp Nou.
3: Que no s'ha entendido. Acaba en Avenida José Antonio, entonces.
11: Bueno, a mi m'agradaria fer un minut de silenci en aquesta rua que s'aturi tot per al pare del Hansi Flick. Que ens va deixar...
3: Hòstia, Lluís, que pajonero, tu.
11: La veritat és que no ho està passant
3: no bé. No cal que ho recordis.
11: Mister del Barça, jo, on tindrà lloc el...
0: No, però mira, no, ara que treus el tema, no sé si hi haurà Hansi Flick a la rua, no crec, no? Sí,
1: bueno, veurem, no ho sé això, però vaja, ahir el Hansi sí que va estar al partit, li van fer un minut de silenci pel seu pare. Després va acabar emocionat, sobretot perquè va dir que bueno, el dia va acabar bé amb el seu equip, que està molt orgullós dels seus jugadors, però sí, Vera, el més normal és que no hi fos.
7: Va ser molt maco que diu, no sabia si comunicar-los als jugadors, diu, però com són una família per mi, sí. vaig decidir dir-los.
3: Que maco.
2: Sí, bueno, i els gols van anar directes, els dos, no? El Rashford i l'altre. Sí. El Ferran. Van anar abraçar-lo.
1: No. No tens ni puta idea.
3: Paseo de General...
2: No, pues vaig veure el partit.
1: Ah, sí?
3: Por Paseo de General Mola passa la rua, bueno, ¿sabes? Escolta, que claro, tengo que organizar yo.
0: Ja està. Escolta, moltes felicitats als culers, sí. felicitats campions, sí. Història èpica.
1: Avui a les 9 del vespre, Rayo-Girona, partit importantíssim pel Girona,
0: sí.
1: que si guanya es posarà a 4 punts per sobre el descens. Bueno, ara marca la salvació amb només un. I l'Espanyol, situació límit, en té 2 per sobre el descens, però el club mantindrà Manolo González, passi el que passi fins a final de temporada.
3: Toma ja, a mi que em fotin fora i cobrar un ciriquito d'aquí, no vengo a venir.
0: Per 3 partits que queden, ja.
7: Ho estàs fent molt bé, Gonzalo.
3: Sí, molt.
7: Gonzalo, dius?
3: El mes de desembre em va animar. Dic Manolo. No sabeu ni el meu nom, és que és una falta.
2: Gonzalo és l'altre.
0: Va, 8 minuts i les 10. Albert Padró, moltes gràcies.
1: No,
0: felicitats. Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
12: RAC 105 Barcelona.
13: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
14: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
15: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
16: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
17: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
18: Escupi.
17: Avui en fem servir moltes més.
18: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
17: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
19: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
20: Aquest és el so RAC 105.

0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: A RAC 105, estàs escoltant...
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Matt

0: Va, estem tancant hora amb la gran Olivia Dean, que ja sabeu que ha estat una de les artistes revolució de l'últim any aquí a la teva ràdio, a la teva música, al teu matinal de referència. Som al Matina Codina amb Mana i Ni. I anem a trucar al Josep Maria, que fa 47 anys, a veure si ens l'agafa. Recordeu que podeu encarregar les vostres trucades despertador mitjançant el correu electrònic del programa desperta@rec105.cat. Què em dius, que no?
1: No, torno a trucar un moment.
0: Torno a provar, eh? Encarrego mentrestant les vostres trucades. Ja sabeu que pot ser un aniversari, pot ser un casament, pot ser un embaràs, pot ser una trucada d'ànims. Hi ha gent que no ho està passant bé a la vida. Una trucadeta d'ànims, doncs, sempre va bé. És saber que hi sou per sorprendre... Mira, avui, per exemple, hem trucat un tio que havia tret un llibre, eh? Que no hi ha sort, no?
1: No dona línia. Ara, doncs... ara.
0: Ah, sí? Ostres, ara, ja, si l'agafa.
1: Mira,
0: vinga.
1: No hi ha manera. Josep, sí, ha tret un llibre.
0: Sí. Ara estem trucant al Josep Maria, eh? Ja em sé la cosa.
2: Bona.
0: Hola, Josep Maria.
2: Hola.
0: Soc Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105, per molts anys, eh?
2: Ah, carai, Ernest, moltes gràcies.
1: Per molts anys.
0: Feliços 47, amic.
1: Olé.
0: Escolta, un bon dia per fer l'aniversari, que m'han dit que ets molt culer, i suposo que deus estar molt content, no, Josep Maria, o què?
2: Molt, home, avui ha sigut un dia completo ja.
0: Sí,
2: I més contra un Madrid.
0: Clar.
1: Home, tu diràs.
0: Perquè ets més antimadridista o més culer, Josep Maria, tu?
2: Jo diria que més antimadridista, sí.
0: Vols que perdin...
2: Un Madrid encara disfruto més.
0: Exacte. Però quan els veus tan desfragmentats, tan esmicolats, tan amb el... que ahir no van ni competir, no et fa una mica de pena? Perquè jo hi tenia una mica aquest sentiment, de dir, hòstia, és que pobrets. No.
2: No, jo m'hauria agradat que n'haguessin fet 5 o 6.
0: Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. No, a veure, ells quan guanyen bé que ens ho refreguen per la cara, no? Clar. Per tant, nosaltres hem de fer una mica.
2: Sí.
0: L'any que ve la Champions,
2: avui,
0: però,
2: avui
0: eh?
2: Avui retornem la moneda. Dic...
0: L'any que ve la Champions. Escolta, Josep Maria, no perdis la cobertura. M'han dit que ets un pagès molt trempat, molt treballador, molt simpàtic, molt obert, molt maquinero. Entenc que t'agradava...
2: Ah, això sí, sí.
1: Mira,
2: aquest cap de setmana ho vam fer complet. Vam estar a Barcelona, allà amb un meló. Sí.
1: Mira, que bé.
0: Ah, sí? Amb un meló vas estar aquest cap de setmana?
2: Sí, a fons.
1: En què?
0: I doncs, com és que vas estar amb un meló? A fer què?
2: Bueno, a Barcelona arribem per màquina la gent.
1: Amigo.
0: Vale, o sigui, tu vas anar allà de festa, tio, així m'agrada.
2: De festa, sí.
0: Doncs escolta, de part de tota la família ens diuen avui en bufes 47 primaveres, diu així ets tu, Josep Maria, com la primavera, aire fresc, sempre positiu, sempre disposat, sempre a punt per omplir-ho tot de bon rotllo i de riures. Hem passat uns anys complicats, però recorda sempre que les dues estrelles que més brillen del cel sempre ens acompanyaran.
2: Ai, que bonic.
0: Sí, seguirem el llegat, diu aquí a la teva família. Units som més forts, gràcies per ser puntual i gràcies pels teus consells. Una abraçada de les que duren, que ja saps que aquestes són les que omplen el dipòsit del cor i de l'ànima. T'estimo molt, Tato. Gràcies i felicitats. Això ens ho diu la Montse, ens ho diu, eh?
2: Sí,
0: la
2: meva germana. Com...
0: Digues, Joan Maria.
2: Moltes gràcies, Ernest. Gràcies.
0: Demano a tu per escoltar-nos i que tinguis un gran dia, guapo.
2: Us escolto molt.
0: Merci, per molts anys.
2: Va, que m'has fet molt content, Ernest.
0: Bueno, el que duri, per això estem aquí, per donar alegries a la ràdio, que de penes ja n'hi ha prou a les notícies.
2: Gràcies.
0: Adéu, guapo.
2: Adéu. Va, cuida't, Ernest.
0: Li dediquem una mica un trosset de l'Atlantis de Netherwall al Josep Maria, que fa 47 primaveres. Encarrega la teva trucada. Desperta@rec105.cat.

La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a l'història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de

0: Ben! Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
4: I
3: sí.
4: Després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
5: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
5: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
10: Bona nit, Barcelona!
11: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
12: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
13: Ei! Sintonitza el programa despertador que endolla Catalunya. No és cap secret. Recomana el matí a Codina sense complexos. Cada matí, a RAC 105, amb l'Ernest Codina. S'acaba la...

0: s'ha acabat la tonteria, eh? Diuen els Bandaneón. Doncs sembla que s'ho apliquen, això, perquè van a sac amb les noves cançons que treuen. Aquesta, que és Els Passos Prohibits, doncs és la nova d'aquests empordanesos, que la va actuaran a la 6a edició dels Premis RAC 105, a la gala que farem al Teatre Victòria, presentada per la Mar Puguer i jo mateix. La Mar està nerviosa ja i molt excitada, eh?
1: Home, i tant, tinc unes ganes, Ernest. Tu no estàs nerviós? No et passes gens nerviós?
0: A veure...
1: Home, tu ja portes uns anys, és veritat.
0: Però jo crec que és per mi, eh? Igual que en aquest programa, la naturalitat. És a dir, si no, en algun moment tot no surt perfecte, no passa res.
1: No, no, però són nervis de respecte, eh? Sí. D'emoció, de ganes. No són nervis dolents, són nervis bonics.
0: Pensa que farem un ple fins a la bandera... I sí que és veritat que hi haurà els noms propis més importants de l'escena de la indústria musical catalana.
1: Home, digue'ls.
0: Actuacions de Nil Moliner, de Joan Dausà, de Mamaduixa, de Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Bandaneón i Naina. I això només són les actuacions. També hi haurà tots els premiats. Demà, 12 de maig, al Teatre Victòria, 6a edició de la gala dels Premis RAC 105. Amb el patrocini de Santanderes Music Deo, Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veoli, amb la col·laboració d'Estrella d'Am i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió tornar a premiar els millors artistes de la indústria musical catalana. 10 i 9 minuts. Més enllà d'això, Mar Puga, quines són les commemoracions i efemèrides d'aquest 11 de maig?
1: Doncs mira que avui és un dia especial pels fans de Bob Marley. Va morir un 11 de maig del 1981 amb només 36 anys a causa d'un càncer. Va ajudar molt, mundialment reconegut pel reggae, i va ser, doncs, una figura clau per la música jamaicana.
0: Més d'un avui s'encendrà un petardo en el seu honor.
1: A l'11 de maig del 1960 sortia al mercat la primera píldora anticonceptiva als Estats Units. I el 1997, un ordinador, el supercomputador Deep Blue, guanyava una partida d'escacs a un rus, Garry Kasparov, i per tant es va demostrar que la tecnologia avançava de manera, per desgràcia, molt, molt ràpida.
0: No puc ser més negat amb els escacs. Tu domines o què?
1: Mira, no sóc una crac, però m'agrada jugar amb els escacs. No sé, no se'm dona malament. Ai, mira, ara m'ha agafat un món així de jugar escacs.
0: Soc molt dolent.
1: Escoltem En el cotxe de Aitana, perquè el 1924, tal data com avui, es creava a Alemanya l'empresa Mercedes-Benz.
0: Home, bon trasto, eh? Mercedes.
1: I aquest dissabte, dia 9 de maig, ha sigut el Dia Mundial del Comerç Just. Ha fet 40 anys a Espanya, ja que es va iniciar el 1986, aquest dia que busca promoure el consum responsable, sostenible i amb condicions laborals dignes.
0: Vinga, un dels meus espais preferits, els famosos que avui no ens convidaran a les seves festes d'aniversari.
1: Avui hagués fet anys, però no els farà, Salvador Dalí, un pintor català emblemàtic de l'Alt Empordà, per tant, des d'aquí el mencionem.
0: Sí, també i surrealista com nosaltres.
1: Surrealista com aquest programa. L'Andrés Iniesta, avui fa 42 anys. També el nedador de sincronitzada Denis González, en fa 22. La Montse Tomé, entrenadora de futbol, en fa 44. I acabarem amb una cantant que aquí escoltem molt perquè ens encanta, en fa 26, i és Sabrina Carpenter.
0: Està de moltíssima actualitat per tots els premis que guanya i també perquè ha tret una nova cançó al costat de la Madonna. Alguna cosa més, Mar?
1: Doncs no!
0: Doncs va, escoltem Caigo i...

0: La viva Beyoncé amb aquella melena que surt en el videoclip d'aquesta cançó Crazy in Love, que bonic és estar bojament enamorat d'algú, si es correspon, clar, perquè si no et quedaria més sol que la una, més sol que Arbeloa, eh? Ja feia massa estona que no parlava del Barça. Ens hem fet pesats, mare, avui o no amb el Barça.
1: Sí,
0: no?
1: Home, i tant, us heu fet pesats, però mira, ho entenc, escolta, heu guanyat, heu de celebrar, doncs és el que hi ha, a estem, mi m'és igual.
0: Hola, Albert!
2: Albert, sí, digui'm!
1: Hola!
0: Ja, amb qui parlo?
2: Hola!
0: Tu no ets l'Albert.

0: fet, eh?
1: No, però ara te'l passo, és que està conduint.
0: Ah, bueno, que no, no fotem res mal fet, eh? Poseu els mans lliures o alguna cosa, no ho sé.
1: Vale, poso que els mans lliures a veure si
0: clar,
1: el sent.
0: Home, clar. Si no, això acabarà com el Rosari de l'Aurora, amb una multa, com a mínim.
1: Va, saps? Va, ja li poso, ja li poso.
2: Ara, ara.
0: Albert, em sents guapo o no?
2: Espera.
3: Hola, digue-me.
0: Ei, sóc el Codina, de RAC 105.
3: Hombre!
0: Què passa? Escolta'm, Albert...
3: Què ha passat?
0: Oh, re, no sé, et truco perquè m'han enviat un correu electrònic que em diuen que et vas jubilar el 15 d'abril, no?
3: Oh, sí, tant!
2: Home!
3: No, I tant!
0: No fa, ni un mes, no fa ni un mes que gaudeixes d'una merescudíssima jubilació! Felicitats, guapo!
2: Enhorabona!
0: Escolta'm...
3: Merescuda i esperada.
0: Això, perquè les paraves en candeletes m'han dit, eh?
3: Sí.
0: Perdona, tants anys cotitzant, tants anys pagant impostos, no? Ara que t'ho torni l'Estat, això.
3: Sí.
0: Bueno, escolta'm, aquesta trucada l'han encarregat el Joel i la Gemma, que són els teus fills, que ens expliquen precisament això. Que la Dolors, la teva dona... No, home, no, de res. Diu que la teva dona ja feia temps que estava jubilada, no?, i que t'estava esperant a casa per començar, doncs, a viure una segona juventut. Una...
3: La punyeteria estava jubilada.
2: Ah, amigo.
0: I ara quins són els plans? Viureu una segona joventut o no?
3: Sí. Mira, ara estem de viatge aprofitant els primers dies de relax.
0: On heu anat?
3: Una segona lluna de mel, diuen.
0: Home, molt bé.
3: Sí.
0: Està sent romàntic o què?
3: Sí.
0: Està sent romàntic o no?
3: Te sento molt fluixet.
0: No, Albert, dic si està sent romàntic aquesta segona lluna de mel amb la Dolors.
3: Sí, molt. Encara ja tenim experiència.
0: Clar.
3: És molt diferent.
0: Escolta, m'han dit que esteu a la zona del Cabo de Gata, Almeria, no?
3: Sí, ara estem tornant ja.
0: Bueno, doncs escolta, un petonàs de part de tota la família, i que gaudiu d'aquest temps de la jubilació. Tesos.
3: Doncs moltíssimes gràcies a tots i a vosaltres.
2: Gràcies, guapo.
0: Vinga, adéu. I un petó de l'Èlia, un petó de l'Èlia, que és la vostra neta, que es veu que està encantada, amb la vostra jubilació.
3: Sí. Sí.
0: Adéu. Adéu. Ai, hòstia, quina enveja, no, però?
2: Està jubilat.
0: Sí, vull dir, aquest matrimoni, que
2: sí,
0: tots dos jubilats, no? Sí. I que viuen una segona lluna de mel.
2: De tot el que han dit, quina enveja, què? Clar, tot.
0: Tot?
2: El viatge, la jubilació, la parella...
0: No? Ara ja fins al final de la vida no tens cap més compromís que amb la teva parella, amb la felicitat, amb la família, amb la neta...
2: Cap preocupació.
0: No? Poder-te dedicar tot el temps de qualitat a tu.
2: Bueno, però ja et queda menys per arribar.
0: Sí.
2: Pensa això, que fer anys t'apropa més a la jubilació.
0: M'acabes de dir, vegestorio, amb una elegància?
2: No, jo t'he dit que a mesura que fem... A mi també em queda cada vegada menys. Doncs...
0: Però tu saps que jo estic sotmès a l'espiral del capitalisme i de la feina, vull dir... Jo crec que feia temps que no necessitava tenir unes vacances. Però bueno, de moment em muntaré una festa amb aquesta cançó.
4: Matina Codina. Cada dia de 6 a 11 a RAC.

0: de Ràdio Matinal. Que voldries que en fossin més. Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
1: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
2: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva. Ocasión Plus, ves, llega ya, con rebajas pa flipar,
6: hasta 30% de descuento. Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: Tirit, tirit, tirit. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
8: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a Línia Directa.
9: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: A Ford, hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni? Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
13: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
14: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.
0: Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya.
15: Aixequeu el cul de l'allit.
16: Bon dia a tothom.
17: El Matina Codina.
16: Bon dia, família.
18: Vinga, bon dia, i amb els ànims a tope. Vinga, que vagi bé.
19: Va, som-hi, energia.
20: Bon dia.
21: Us conto cada dia i tindreu l'alegria de per treballar.
22: Bon dia a tots, moltes gràcies.
23: A tope amb el dia.
24: Felicitats pel programa, punyatero.

0: Doncs aquest dissabte va començar la gira Cuarto Azul de l'Aitana. Va ser a Roquetes de Mar, Almeria. Es veu que un escenari que recrea un quarto de color blau, no una habitació, la seva habitació. Sí. Bon dia, Marina Castellví.
1: Bon dia.
0: És un honor saludar-te cada matí. T'agrada Superestrella, he vist que la cantaves. No sé,
1: evidentment, m'agrada.
0: Volies comentar alguna cosa del primer concert de la gira de l'Aitana?
1: No, que es digui Cuarto Azul Tour i que literalment a l'escenari hi hagi un quarto azul, em sembla una proposta molt elaborada.
0: Clar, no hi ha espai per dubtes, no?
1: No. Quarto azul, pues quarto azul. No hi ha marge d'error.
0: Albert Buscarons, programador musical d'aquesta casa, ens ha dit que molt bé en el primer concert.
2: Molt
0: no?
2: bé.
0: Coreografies que eren molt, molt sexis. Ha rebaixat una mica el to, no?
2: Jo he vist el reel que s'ha fet viral, que és el nou ball d'Aitana, no sé si l'heu vist, i la tia està sexy...
1: Pues
2: i sensual, estava al plex a les grades, que els fans diuen, li està dedicant. I ens ha dit Buscarons també que es queixa una mica, els fans es queixen perquè canta Mon Amour, Mon Amour que jetem, i no es veu que és una cançó que no agrada, no sé, a mi m'agrada.
0: Deu estar dedicat a algun ex d'aquests
2: no
0: tòxics
2: sé,
0: que
2: no
0: tenia.
2: No sé, però escolta, si la cançó és bona.
0: Bé, bon dia, Marina Castellví, un altre cop.
2: Hola, preciosa.
0: I feliç, bona festa major, perdona, a tota la gent de comarques lleidatanes, especialment oients de Lleida, no?
1: Exacte, que visca Lleida.
0: No ens deuen estar escoltant perquè estan, efectivament, de ressaca, no?
1: Estan de ressaca, estan de vacances.
2: Ai, els lleidatans.
0: Bé, com a bona comunicadora rural, avui ens portes expressions que diem cada dia i el significat que s'amaga al darrere d'aquestes expressions.
1: Sí, exacte, perquè hi ha moltes expressions que diem constantment, però és que no sabem l'origen d'aquestes expressions. I us sorprendran. Comencem, si us sembla, amb salvar-se pels pèls, que s'usa quan algú és lliure per molt poc d'una situació perillosa. Doncs té el seu origen en els mariners del 1809, quan el rei José Bonaparte va implantar una llei que deia que els mariners havien de portar els cabells curts. Llavors, ells es van queixar perquè els cabells llargs feien més senzill rescatar algú si queia a l'aigua. I llavors, això va fer que es derogués la llei.
0: Hi havia gent que se salvava literalment pels pèls.
1: Literalment.
0: No? Si un d'aquests mariners hagués estat l'Alan Lillo, no? Futur de Lemus, que l'Alan ja sabeu que no té ni un pèl.
1: No, pobret, ell no s'hagués salvat.
0: Anem amb una altra expressió, que és posar les banyes.
1: Exacte, una cosa que, per desgràcia, doncs molta gent hem patit, no? És una expressió que vam servir constantment per parlar d'infidelitats, però ningú s'atura a pensar per què les banyes, no? Una de les teories ens porta a l'edat mitjana, i és que diuen que alguns senyors feudals penjaven una cornamenta a la porta mentre exercien el famós dret de cuixa. Perquè ningú els interrompés, que per si no ho sabeu, el dret de cuixa, bàsicament, era un suposat privilegi que permetia als senyors feudals tenir relacions sexuals amb l'esposa d'un vassall la nit de noces. Però també hi ha una altra teoria molt semblant relacionada amb els vikings, i que també feia referència a col·locar una cornamenta a la porta. En aquest cas ho feia el cap del clan, que tenia permès ficar-se al llit amb la dona que volgués. La dels vikings m'agrada més.
0: I mentrestant, la dona oficial, diguem-ne... ho havia de consentir, eren altres temps també, no?
1: Sí, bueno, en altres temps i ara també es consenteix actualment, en fi.
0: I acabem amb... Fer la pilota, que és una cosa que algun company del programa a vegades intenta amb mi quan m'enfado.
1: Sí, és el que us faig sempre a tu, Ernest, i a tot l'equip, perquè s'ha de treure
0: bona
1: nota.
0: Tu ets bona fent la pilota,
1: És que s'ha de treure bona nota a les pràctiques. Una de les seves tàctiques.
0: D'on ve això, aviam?
1: Sí, hi ha una teoria que ens porta directament a la reialesa del segle XIX, perquè resulta que el rei Ferran VII era molt fan del billar, però bastant dolent jugant. I clar, els nobles i cortesans que jugaven amb ell, en lloc d'intentar guanyar-li, li deixaven les boles perfectament col·locades perquè li fos fàcil marcar. O sigui,
0: Li donaven peixet, que és una altra frase.
2: Mira,
0: que haurem de buscar què vol dir, no?
1: També aquesta no la tinc, però l'haurem de buscar.
0: O ser de sucre, també, a vegades, no?
2: També.
0: O sigui, aquest, el rei és de sucre perquè...
1: És de sucre,
2: sí.
0: És que hi ha tantes expressions, en fem servir moltes,
1: Sí, d'aquí res faré una segona part.
0: Sí.
1: Nosaltres tranquils.
0: Per exemple, hi ha una altra expressió, que és que vals més que una santa. L'acabo d'inventar, aquesta.
2: No sabia d'on l'havia sentit.
0: Però anava per tu. No deixis mai de fer-me la pilota, que m'agrada molt, Marina, que estigui.
2: Que vals més que una santa.
0: Sí,
1: vamos.
0: És un honor saludar-te cada matí.

0: porta una perla, quina elegància, que sofisticada que és aquesta veu, la d'Olivia Dean, una nova artista que ens té tots ben enamorats, gràcies a hits com aquest So Easy to Fall in Love, que és un himne del soul contemporani.
1: Gràcies.
0: Estem trucant al Marc, perquè, escolta'm...
2: Sí.
0: Hola, Marc, bon dia, bon dia, Marc.
2: Bon dia.
0: Mira, em dic Ernest Codina, et truco en directe des de RAC 105, t'està escoltant doncs moltíssima gent ara mateix, perquè fa 50 anys, no?
2: Sí.
0: Doncs per molts anys.
2: Moltes gràcies.
1: Mira, s'ha quedat igual, com si truqués al seu amic.
0: No, perquè és a dir, els 50 anys et donen una maduresa, no? Una
1: clar,
0: veterania, que ja, doncs, hi ha certes coses que ja no t'impacten, no, Marc?
1: Està curtit.
2: Bueno, s'intenta passar-ho tan bé com es pot, no?
0: Mantenir la compostura. Escolta, m'ho has celebrat amb tota la família, això del 50, o no?
2: Sí, una mica avançat, perquè ho vam fer ahir. I va ser un dia ple de sorpreses i emocions. Molt bé.
0: Carai, pots destacar alguna sorpresa o emoció d'ahir, o no?
2: Tan sols el fet d'estar reunit en família, i semblarà un tòpic, però ja és suficient.
0: Quin patrimoni més gran hi ha que el patrimoni familiar, no?
2: Sí, correcte.
0: Doncs mira, els teus pares...
2: La benvinguda és el millor regal.
0: 100%, 100%. Això i el Barça. No sé si t'interessa el futbol o no. Però...
2: Sí, i tant.
0: Sí?
2: I tant. Va ser orgàsmic, per definir una paraula...
0: Home, guanyar-li la Lliga a l'etern rival, al Camp Nou, amb tota l'afició, amb aquesta canalla jove...

0: I tal, doncs és molt bonic. I... Doncs escolta, de part dels teus pares o els teus germans d'Olot, tot i que tu vius a Sant Joan de les Abadesses, que vius amb la teva dona i el teu fill, que ja, hòstia, ja farà 18 anys a l'agost, se t'ha fotut...
1: Sí.
0: El Segal ha crescut, 18 anys ja.
1: Bueno. Aquesta és la manera més palpable de que tots ens fem grans.
2: Home, exacte. Com passa el temps, passa per tots.
0: Doncs tot Déu i sa mare et volen felicitar, desitjar-te doncs, aquest bon aniversari i remarcar que t'estimen molt. I ja està, suposo que deu ser 100% recíproc, una mica pel que deies això de la família, no?
1: I tant.
0: I res, em diuen... Clar, Sant Joan de les Abadesses és el Ripollès,
1: Sí.
0: Clar, ara entenc per què t'agrada tant anar amb bicicleta i fer fotos. Perquè, clar,
1: un dels pobles més bonics.
0: Per això, sí.
1: De Catalunya.
0: L'entorn paisatgístic és espectacular. No facis les dues coses a la vegada, però, anar amb bici i fer fotos
2: no.
0: a la vegada...
2: No.
0: Perillós, fotràs de lloro.
1: Sí,
0: t'agradaria dir alguna cosa a la teva família o no, per anar tancant la trucada ja?
1: Que moltes gràcies, que no calia, ja sabeu que sempre soc de perfil baix, però, bueno. Moltes gràcies.
0: Marc, ens ha agradat parlar amb tu, que tinguis un bon dia.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Per
0: si voleu encarregar una trucada, envieu un mail desperta@rac105.cat.
3: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
4: RAC 105 Barcelona. Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fanca Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
5: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
4: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
5: Per a més informació, meetingcamper.com.
6: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
8: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
7: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
8: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
7: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: El cotxe. Estimaràs les retencions.
13: Mira que bé! De nou obres!
14: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
15: La, la, la, la, la, la, la,
16: mira
15: la,
16: per on vas, idiot!
12: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
17: No hay nada mejor que cocinar con música.
18: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
19: La teva música!
12: A la feina, et semblarà estar de vacances.
11: Perdoni, podria cobrar-me?
18: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
0: Abra calabra, nena, una anna!
12: Allà on siguis.
18: Facis el que facis.
5: Millora els teus dies amb RAC 105.

0: gairebé podria posar-se un plegatín a Rec 105 de Megan Trainor, perquè sona tot hora en alguna de les seves cançons, totes bones, val a dir-ho. Aquesta era Made You Look. 10 minuts i les 11. Aviam.
1: Ja.
0: Sí. Escolta, ja sabeu que divendres, abans de marxar i abans del clàssic Barça-Madrid, vam penjar una porra al nostre feed d'Instagram.
1: Sí.
0: I entre tots els resultats encertats, és a dir, tota la gent que ha posat que el Barça guanyaria 2-0, ara farem el sorteig mentre soni Lady Gaga de Dead Dance. I tenim l'Arnau Molet aquí. Bon dia, Arnau!
2: Arnau!
0: El tenim aquí una mica de mà innocent i també enregistrant el vídeo que certifica que això, que aquí no hi ha tràfic d'influències ni corrupció.
3: Entreu a Instagram, @rec105, en seguiu i allà trobareu el sorteig, no? Una mica, o què?
1: Sí, però sí. Ja no poden participar, eh?
3: No, que trobareu que els guanyadors,
0: Sí. Bé, de seguida farem el sorteig de la persona que guanyarà una Smart TV QLED Samsung de 65 polzades. És un regal espectacular que hem pogut fer en aquesta porra del Clàssico, que ha permès guanyar la Lliga al Barça, la segona consecutiva i la 29a del seu palmarès. Gràcies a Milar, botigues d'electrodomèstics, on hi trobareu atenció i assessorament personalitzat de venedors experts, servei a domicili i també instal·lació i muntatge. A més, fan la retirada de l'aparell antic. Ja sabeu, a Milar, botigues d'electrodomèstics, sempre a prop teu i en aquesta ocasió també col·laborant, patrocinant els premis RAC 105. Doncs, escoltem Lady Gaga, i abans de les 11 del matí direm quin encertant de la porra s'emporta aquesta Smart TV QLED Samsung de 65 polzades.
4: Hey, it's Lady Gaga and you're listening to my new single Lady Gaga, The Dead Dance.
5: Matina Codina, un programa

0: Abans de marxar, Toni Clapés, bon dia.
1: Què tal? Bon dia a tots.
0: Hola, et demanem que facis la crítica d'aquesta primera edició de la setmana, una edició molt festiva, molt blaugrana, eh? Jo crec que, hòstia, déu-n'hi-do, per ser dilluns... Quanta teca i quanta energia.
1: Sí? Ah, exacte.
0: Bueno, escolta'm, això serà després d'un petit bloc de publicitat.
1: D'acord,
0: ja saps que la publicitat també mana a la ràdio.
1: Bueno, efectivament, en sabem a la, sí, a la
0: pública. Que sàpigues que aquest cap de setmana m'he trobat gent que m'ha dit que no entén que cada dia ens suspenguis. Això és el que...
2: Toma!
0: Això m'ha passat aquest cap de setmana.
2: Ara què has de dir?
1: Tampoc us suspèn cada dia. Vull dir, al final però hi ha dies que proveu i depèn també una mica de vosaltres.
0: Va, escolta, res, dos minuts...
2: S'ha obert unes webs.
0: I la crítica del... del programa d'avui, eh?
1: Una mica les webs patrocina la valoració.
0: Sí, tu suposo que no deus entendre que algú patrocini res de RAC 105, no?
1: No, no, la veritat és que suposo que són, bueno, sucedanis de RAC1.
2: Crec que anem en pack.
1: D'acord.
3: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina a RAC 105. Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1. Valorado. Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Dulo, aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
8: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.

0: programa d'avui. Queda temps, per exemple, per saber què pensa del que hem fet el Toni Clapés. Bon dia, Toni.
1: Què tal? Bon dia.
0: I també abans de marxar direm qui s'emporta la tele gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics, una tele Smart TV QLED de 65 polzades.
2: Quat.
1: Bé, avui el millor del programa ha estat la cançó Boomer del Lillo, posant una artista magna com és Bonnie Tyler. La veritat és que...
0: Això ha estat el millor del programa, eh?
3: Pues vaya.
1: És morta, el moment que més m'ha agradat perquè, justament, no és morta, és... està hospitalitzada.
3: Està en coma. Estava parlant.
1: Hospitalitzada.
3: De què rius, Toni? Que és respectuós.
1: No m'estic rient.
0: S'està emocionant, perquè
2: que m'ho fa. Són moltes emocions.
1: Perquè ha estat d'actualitat i era un temazo el que ha posat el bo del Lillo.
4: Gràcies, Toni.
1: La veritat és que escoltant cantants com aquesta te n'adones que la música d'ara no té res a fer amb el que es feia abans.
3: Absolutament.
0: En un clar exercici de favoritisme ja tenim el millor moment del programa.
2: Que bé, que bé. Lillo.
5: No, Alan.
2: Jo dic un altre, perquè la gent segueix un altre.
1: Instagram, arroba Alan.Lillo.
0: Aquest dissabte vaig sortir a Festa a l'Era del Sot de Vic, on em vaig trobar molts matineros, un dels quals enfadat perquè tallàvem la cançó Boomer de tant en tant. Diu, hòstia, la podeu deixar sencera, tio?
5: És que és un microfenomen, no ho estem detectant aquí, molt cachondeo.
6: No, jo sí que ho detecto.
5: Però perquè tu ets profundament ególatra, però la resta, que no ho som, no ho estem notant, i déu-n'hi-do, el fenomen.
3: Sí.
0: Això crec que va una mica d'això que deia el Toni Clapés, que la música d'ara és una merda i la gent valora de tant en tant que posem un temazo de veritat i no algunes merdes que posem.
5: Hola, Ernest.
0: Avui estic una mica, de dilluns.
1: Ho has dit tu, vull dir que...
2: Alillo 17, seguiu-lo. És un instructor de ioga.
1: No, que no
3: és aquell.
0: Alillo 17. No desviem l'atenció, perquè ara toca repassar el pitjor moment del programa.
1: El pitjor del programa, en canvi, ha estat l'actitud dels companys envers la Mar Puga, ridiculitzant el contingut que portava en antena. Avui la Mar parlava del que va passar el cap de setmana a Tu cara me suena,
3: sí.
1: I bueno, els companys, en lloc de recolzar-la, han fet tot el contrari.
5: Per les cançons no deu ser el que més t'agrada.
0: La veritat, he trobat més agradable els petards d'aquesta nit dels culers, que jo estava...
3: Ahí va, com sou? El J. Cabello guanya la gala amb aquesta actuació, amb el Lucas. Cantant, busca'l.
0: Aquests són els que van guanyar, aquests
3: van guanyar.
0: Mare.
3: Ja us he dit que és una gala divertida, però no de les millors. Però és normal.
2: Molt divertida.
3: Ai, em feu una mandra. Porteu 3 hores parlant del Barça i no us he faltat el respecte en cap moment. Per tant, ara...
0: Perquè no has
3: volgut. Respecteu-t'ho, que ara me suena.
0: Perquè no has volgut.
3: Perquè no cal.
5: Em compararàs el gol de Rashford amb aquest J. Cabello.
2: Ja està. Poc respecte.
3: Gràcies, Toni.
5: Vist així, fora de context, sí.
0: A més, aquest és un tema que jo ja he comentat a la reunió, que s'ha deixat parlar la Mar Puga. Però és igual, jo sóc el primer que t'he tallat en aquesta secció.
3: Sí, ja has dit que els petardos són millors.
0: Que vaig tremenda merda la de J. Cabello, aquest.
5: A mi, Toni, a mi em feia gràcia.
3: Perdó, tremenda merda la cançó que ha fet Maluma. El J. Cabello està imitant una cançó.
5: Digue-li al Toni que ens feia gràcia. Ens feia gràcia dir-li J. Cabello a l'Alan. A tu et fa gràcia, Toni?
1: A mi me'n fa molta.
0: El Toni està una mica com jo, ara.
1: No entenc aquesta dinàmica d'anar insultant i ridiculitzant els companys constantment. No ho entenc.
3: Moltes gràcies. Totalment d'acord.
2: Con el respeto.
6: Jo també.
0: Bé, Toni, per tot això que has pogut escoltar avui, quina nota ens poses del 0 al 10?
2: S'ha emocionat.
0: Hòstia, insuspens, tu. Va, que és tardíssim.
5: Deixeu-lo sol.
0: Les 11 i 3 del matí. La pes, va.
5: Sona.
0: Tu no em fallis. Tu no.
5: Deixeu-lo sol, deixeu-lo. El culet.
0: Tu, avui arribarem al bar a 11:45.
5: Anem al bar.
1: No, és que m'agrada aquesta tensió.
0: O dius la nota en 10 segons o s'acaba aquí la valoració. Té collons que jo vagi de quadrar
2: tic-tac
0: amb el Toni Clapés.
5: Va, Toni.
1: Mira, ho farem ràpid i ras.
5: Ras i curt.
1: La nota.
3: Jolín, tu.
0: Bé, s'ha acabat.
1: Del Matina Codina. D'avui.
0: A més, és que no sé què collons us fa gràcia. Aviam. Què?
1: Un 4.
5: Toma!
2: No va fer res.
1: No va fer gràcia, el problema.
0: Si no hagués sigut... No. no ni ràpid ni res. Per tu, atac de riure final, Toni.

0: Tríem un 5. Si tu mateix t'has restat punts. Marc Puga, qui s'emporta aquesta televisió de 65 polzades de la marca Samsung, una televisió Smart TV QLED? Qui se l'emporta?
1: El guanyador és aquest, escolteu.
2: Perdóname, padre, porque te he pecados complicados.
3: Pa,
1: és un
3: raper,
1: que es diu Fat. FatMou187 i Instagram. FatMou. Sí, però m'ha fet gràcia. Un rapero que es diu Moura't Zaron March. FatMou187 a Instagram. Ja està, guanyador. Si em fa gràcia, perquè FatMou, pues, no sé, és el teu usuari.
3: Quiere la tele que la robe, como todos los raperos.
1: No, li ha tocat la tele i ara li demanem les dades. Felicitats des d'aquí.
0: Gràcies per escoltar el programa, per participar. Per tu, gaudeix-la aquesta televisió.
4: Sí,
0: tenim oients que estan cargats de talent, també.
4: Sí, senyor.
0: Vinga, va, marxem. Demà tornem a partir a les 6 del matí. A l'Alillo, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Gràcies, Sergi Ferrer, Marc Puga, Xavi Cazorla, a la Ramolet, a la Marina Castellí, a la Mònica Usart, al Xavi Pardo, a l'Albert Pedrol. Jo soc Ernest Codina, el que més matina. Visca el Barça.
4: Visca!
0: Ciao!
6: RAC 105.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lonnie Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.

0: Doncs mira, ens va perfecte avui també començar amb la Rosalia, que és tota una culer, eh? Sí. I avui també és un dia per celebrar-la ella, per què no? Això es diu La Perla. Ai, sí, visca el Barça, escolta'm.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Va, que arrenquem una hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. Ens hi posem després del matí a Codina. Seguim repartint èxits en aquest dilluns, dia 11 de maig. De seguida passarà per aquí Àlex Borren o Mama Duixa. Però abans, noves normes, eh? Sí, així pràcticament arribava a les nostres vides la Dua Lipa. Ara ja una estrella internacional, però les primeres passes les recordem molt bé. Aquí tenim un bon exemple. Això es diu New Rules. Benvinguts.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Mamaduixa.
1: Premis RAC 105.

0: Chévere.
1: My name is Alex Warren.
2: RAC 105, la teva música.
3: Alex Warren.
2: Aquest és el so

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Sou molt bona gent!
3: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
4: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb...

0: Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exotica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
1: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
2: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
5: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
6: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
7: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
8: Nil Moliner.
7: Joan Dausà.
8: Mamaduixa.
7: Maria Jaume.
8: Max Navarro.
7: Siderland.
8: Banda Neon.
7: I Naina.
9: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: El 12 de maig.
11: I des del Teatre Victòria.
12: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
13: Amb el patrocini de Santander Es Music.
14: D.O. Catalunya.
13: Frit Ràbic.
14: L'Illa Diagonal.
13: Som Connexió.
14: I Veolia.
13: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
14: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Doncs et dic una cosa, demà és el gran dia, demà és la gala dels Premis RAC 105 i tindrem moltíssimes actuacions de grans noms del món de la música en català i, de fet, mira, ells hi serà. Mira, escolta.
1: Premis RAC 105.
2: El 12 de maig, al Teatre Victòria.
1: Amb l'actuació de Siderland.
3: I ara avui estem tu. Passar la vida amb tu.
0: Doncs moltíssimes ganes
2: Premis
0: de ser-hi.
2: RAC 105.
0: Els Premis RAC 105, recorda que els podràs seguir en directe a la xarxa Més. Ara continuem avançant, de seguida Avril Lavigne amb el seu Skater Boy, una d'aquelles Remember que ens posa els pèls de punta, però abans, Cyril, amb aquest Stumbling In, a RAC 105.

0: Doncs mira, qui ho havia d'anar a dir, eh? Que Madonna col·laboraria amb Sabrina Carpenter. Doncs aquí la tenim. Bring Your Love és novetat a RAC 107. Que bé que sona, eh? Bé, el cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada en el moment més inoportú. Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, des de l'APP pots veure on és la grua en temps real. I a més, si t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Pren nota, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: La teva música.
0: A veure, malauradament ens va deixar massa aviat. És un dels millors DJs del món. I darrere seu deixa grans himnes de la música electrònica. Avicii, Wake Me Up. Feel my

0: Rexem 5 Barcelona. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
1: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
2: Tres jubilades, un pla, zero límits.
3: Arriba a Barcelona Pensionistas, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
2: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
3: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
2: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: Això només passa al Ja Tardes.
6: Jo, mira, és que, clar, m'has comentat això de l'Equipo A. Jo proposo un remake de l'Equipo A, però l'Equipo A a la catalana. Estaria molt bé. Per exemple, és que ja tenim fins i tot els personatges, ja pensat. D'Aníbal, podria fer Carles Puigdemont, que sempre té un pla perfecte, sí o no?
7: Me encanta que los planes salgan bien.
6: El guapera seductor aquell que hi havia també, podria ser en Gerard Piqué, que encara que no jugui sempre et convença per aconseguir el que sigui, cotxes, diners, patrocinadors. Després a l'MA Barracus, aquell tio fort, podria ser en Jordi Roca. Clar, que em diràs, no té res a veure, ho sé. Però, mira, en lloc de soldar tancs i aquelles coses que feien, aquells invents, podria fer amb els estris de cuina. Saps què podria? Ja tindríem a l'equip A de català. O, bueno, seria l'equip C, no? Però, en fi.
5: Ja tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
5: a RAC 105.
9: Amb l'Enric Font. RAC 105.

Ai, sí, en Bruno, eh? Aquí el tenim, amb aquesta que es diu Risk It All. Quina elegància, quin saber fer. I una cançó que a mi em recorda molt, el My Way de Frank Sinatra. No em cansaré de dir-ho, però és que cada cop que l'escolto penso. Saps? No sé. Tu què em dius? Jo crec que sí, eh? Que té moltes similituds. En fi, va, ja falta poc per la sisena edició de la gala dels Premis RAC 105. De fet, mira si falta poc, que això és demà. Sí, senyor! Al Teatre Victòria de Barcelona, amb les actuacions de Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. Les entrades, evidentment, ja estan més que exaurides, però no us perdeu la gala dels Premis RAC 105 perquè la podreu veure a la xarxa Més, la plataforma de televisions locals. Recorda, demà, 12 de maig, tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander's Music, D.O. Catalunya, Free Rabbit, L'Illa Diagonal, Som Connexió i Veolia, i amb la col·laboració d'Estrella Damm i el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Resulta que aquesta cançó la va publicar l'any 2022 Joe Kiddy. Aquell any potser no va acabar de triomfar, va passar una mica desapercebuda, però després d'haver participat com a actor a diferents sèries, com per exemple Stranger Things, no?, que es va fer molt conegut, doncs s'ha viralitzat a través de les xarxes i per això, evidentment, doncs, sona per tot arreu i també ho fa aquí a RAC 105. End of Beginning, per això, i perquè aquí hi ha un talent i una qualitat musical enorme, mira. Chicago, I feel it. Another version of me, I was in. En fi, va, que anem camí a les 12 del migdia. Et continuem acompanyant des de RAC 105 i ara és el moment de proposar-te una de les artistes que també passarà per la gala dels Premis RAC 105, que és demà a les 8 del vespre.
1: RAC 105, la teva música.
0: El Teatre Victòria vibrarà amb Maria Jaume, Sant Domingo Forever.

0: premis RACS en si.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Maria Jaume.
1: Premis RACS en 5.
0: La teva música.
1: RACS en 5.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
5: Valorado.
4: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
5: En España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
9: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària.

0: accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.
2: RAC 105.

0: Recuerdo de ti, és Nil Moliner amb aquesta cançó que forma part del seu nou disc, que surt d'aquí exactament 10 dies, pràcticament, no? El 22, crec que és. Sí, 22. Es dirà Nexo, incorpora aquesta cançó, M'acordo de ti. Per cert, també el tindrem actuant als Premis RAC 105 demà.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Molet a RAC 105.
0: Ganes ja de ser al Teatre Victòria de Barcelona per poder gaudir d'aquest espectacle que serà brutal i que podràs seguir, si vols, a través de la xarxa Més, eh? Va, que arrenquem una hora. Salutacions de l'Arnau Molet. Gràcies per triar-nos. Tinc preparada Beauty and a Beat, una cançó de Justin Bieber que m'encanta, però abans Calvin Harris, Sam Smith, Promises.

0: tota música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Cort Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Cort Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Cort Inglés. A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
5: Siri, posa RAC 105.
8: La teva música.
5: Microones, posa RAC 105.
8: 105.
7: Aspiradora, posa'm RAC 105.
9: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
11: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
12: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
11: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
12: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
11: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fruit Ràbic.
12: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
11: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fruit Ràbic.

0: Ai, sí, Oques Grasses, amb aquesta que es diu Sort de tu. Oques Grasses que, per cert, es retiren, ja ho sabem tots, però abans faran uns quants concerts, entre ells el que fan aquest proper dia 16 de maig a la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. No només hi seran ells, eh? Maria Jaume Muixca, Love of Lesbian, Ginestals, Catarres, Els Tiets, 31 Fam, Cartellàs, vaja. Parc del Fòrum. Escolta'm una cosa, hi ha dues lletres que et poden estalviar problemes. N-O, no aquella comissió que apareix i que ningú t'havia explicat. No a que ningú et doni una solució i que tu t'estiguis dutxant amb aigua freda. I no a signar contractes plens de lletra petita que després porten sorpreses. Perquè quan tens advocats, dir no és molt més fàcil. Festa de Legalitas, va. I no et conformis. 900-10609. I també per autònoms i empreses, ja ho saps. Legalitas.
1: Rec 105. La teva música.

City, Adam Levine, que també posa la seva veu, el seu talent en aquesta cançó impecable que es diu Locked Away. De tant en tant ens agrada fer una mirada doncs així enrere, no? Recuperar èxits que van triomfar fa uns quants anys. I aquest en té uns quants. Pràcticament, mira, un parell de minutets i arribarem a dos quarts d'una. Anem a Badalona, ara mateix. Allà hi tenim a Guillem Bautista, un dels nous noms del panorama català que has d'anir molt en compte i que si no el coneixes et recomano que te l'apuntis bé perquè sona d'escàndol el que ens va presentar. Exemple del que t'estic dient, no està mal. M'he cansat.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
3: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
2: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
3: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
2: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Matina Codina Best Moment.
7: Voy a hacer una tirada de cartas general y os respondo a todas las preguntas en una misma tirada.
8: Ah,
7: ¿sí?
9: Vale.
8: Sí. La misma,
9: vale.
7: No se retire. Mira, ya está.
8: Ahí va. Ahí va.
10: Que son de madera las cartas.
11: Sí, sí que pesan.
7: Bueno, pues no pasa nada. En peores plazas hemos toreado, ¿sí? Ajá. Campeón de la Champions, sí. Joan Dausa.
10: ¿Qué?
7: En el Barça-Madrid ganará Estonia con ¿qué? 170
11: ¿qué?
7: Puntos.
11: Que salían barrayar las cartas.
7: El Festival de Eurovisión acabará con goles de Rafinha, Fermín y Pedri.
10: ¡Vamos!
8: ¿Qué?
7: Y los premios Racksensing se los lleva al Paris Saint-Germain en la prórroga.
10: ¡Toma ya!
11: Sí, espero que hoy no cobre.
7: Bendiciones.
12: Ahí
7: buenas
12: está.
7: Buenas noches.
12: Ya está.
7: 320 euros.
12: Ara que l'estarà, però no penso pagar.
10: Com posem això a la quiniela? Ja està.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La cosa és que fa anys que van fer aquesta cançó, l'original, Sopa de Cabra, Camín, i per celebrar, doncs, l'aniversari, van trucar a Suyamon DJ per fer una versió, i els hi van dir, volem fer una versió diferent, especial, volem fer una versió totalment que s'allunyi al que és Camins actualment. Doncs mira, ho vam trobar, eh? Música electrònica, qui ho havia d'anar a dir? L'han titulat Camins, somnis i promeses, i la veritat és que per mi fins i tot supera l'original, cosa que podria ser que molta gent se'm tirés a sobre, però a mi m'encanta aquesta. Va, ara, Ariana Grande, One Last Time.

0: Doncs aquí la tenim, Peggy Go, amb aquesta cançó que es diu It Goes Like Na Na Na. De moment no sembla que la Peggy Go hagi tret algun altre tema rellevant com aquest, eh? Estem pendents, evidentment, creiem en el seu talent, però és veritat que de moment no tenim novetats que arribin a l'alçada d'aquest gran èxit. En fi, va, 10 minuts per la una.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Ara, el Harry Styles. Song of the Times.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Joan Dausà.
2: I no saps com.
1: Premis RAC 105.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?

0: Crystal Box.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
5: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
4: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
5: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
6: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
7: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
8: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran als Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
9: RAC 105.

Doncs aquesta és Shakira, que ha tornat una mica als seus orígens amb aquesta cançó al costat de Bele, es diu Algo Tu. Està a la cresta de la onada, eh? Està, jo crec, que en un dels millors moments de la seva carrera i ja ha anunciat 12 concerts al final de gira a Madrid, a l'Estadio Shakira, evidentment. La teva música amb Arnau Mulet. Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 5 de la 1 del migdia d'aquest dilluns i aquí seguim, acompanyant-te com sempre, amb molt bona música, molt bon ritme, molt bon rotllo. Sabem que costa començar la setmana, però escolta, després de la victòria del Barça, no? La cosa es veu diferent per tots els culers. En fi, sí, com sigui, nosaltres estem aquí, doncs, proposant-te cançons com aquesta de Ed Sheeran, que coneixes de sobres i que es diu Shape of You. Benvingut.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Mamaduixa.
1: Premis RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
2: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
9: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
10: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
9: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
10: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
11: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
12: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig, als Premis RAC 105, amb l'Illa Diagonal.
11: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències, amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.

0: Doncs efectivament aquí tenim a Taylor Swift amb aquesta cançó que es diu The Fate of Ophelia, sonant aquí a RAC 105, una de les que forma part del seu darrer treball i que la veritat ens té completament enamorats. Va, que continuem avançant i ho fem ara amb els Figaflauas. Aquesta va ser la batxeteta catalana que ens van presentar ja fa un parell d'anys.
1: RAC 105, la teva música.
0: Es diu Mossego.

0: és Tame Impala, amb aquesta cançó al costat de Jenny. De fet, és una versió d'una cançó que ja havíem fet fa uns quants anys, eh? Sí. Es diu Dràcula i sona també aquí a RAC 105 com a novetat. Pràcticament 2:45 del migdia i ara és el moment de David Guetta, veterà de la música electrònica. El tio porta molts anys fent grandíssimes cançons i aquesta n'és una de les que suma la seva gran cartera.
1: RAC 105, la teva música.
0: I al costat de Sia, Let's Love.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moment.
4: Aquesta mare amb la seva filla per aprendre i memoritzar les comunitats autònomes espanyoles.

0: Gascó.
1: Jo estava pensant ara si es podia fer amb l'himne de Catalunya a les comarques i fer Vall d'Aran, Pallars-ho, Vida, el Turgell i la Cerdanya.
2: Doncs sembla que sí, no?
1: No sé com entrar a Pla de l'Estany.
2: Treballem.
1: La de l'Estany, capital espanyol.
2: Jo, la
3: comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
4: RAC 105, la teva

0: Alguns fans van interpretar aquesta cançó com que la Lady Gaga estava dient que volia deixar la música. De fet, que tenia milions de raons per deixar de cantar, per deixar d'actuar, per deixar, doncs, una mica, doncs, el panorama musical, no? Per sort, no ho va fer. I es va quedar, doncs, una mica com una especulació. I s'ha quedat també com un gran clàssic de l'artista. Es diu Million Reasons.
1: La teva música.
0: I ara, Ginestar, amb aquesta, tot el que ens queda, Rec 105.

La Naina, que la tindrem demà actuant als Premis RAC 105. Moltíssimes ganes de veure en directe, doncs, aquesta actuació. I aquí la tenim al costat de la Fúmiga, amb això que es diu No sé ballar. Que em sembla que em sento molt identificat, eh? Va, i com la que jo em vaig acomiadant, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per ser-hi, de seguida al Buscarons amb les millors cançons. I abans tenim preparada la Shakira i també la Rosalina amb aquesta cançó que va ser un èxit. Es diu Snap, que vagi bé.

0: La teva música.
1: RAC 105. Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
2: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupació,

0: Doncs sí, demà serem amb tu. Arriben els Premis RAC 105 a partir de les 8 del vespre. T'esperem. Si no has pogut aconseguir les teves invitacions al Teatre Victòria, doncs ens escoltem des de RAC 105 o ens pots veure en directe des de la xarxa Més o la teva televisió local amb Sutherland i tota la resta d'actuacions, evidentment.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Aquesta és la manera en la que et donem la benvinguda. Aquesta nova setmana és dilluns 11 de maig. Què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons. Seguim amb temps i ganes de repassar números 1, com ara aquest que arriba de Maroon 5. Durant la bona tarda amb Payphone.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el So Rack 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
8: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
9: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
10: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran els Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.

clàssic dels 80 que va tornar a posar de moda, ja ho saps, la sèrie Stranger Things. Aquesta és la versió de Kim Petras, la que sona habitualment a RAC 105. Per donar pas a més estrelles que van sobrades de talent, ho ha tornat a demostrar Rosalía, que fa una parada momentània a cosa de 4 setmanes del seu Lux Tour, però no pot estar quieta i va participar dissabte a l'esdeveniment de Netflix a Sevilla cantant, per exemple, aquesta relíquia.

0: per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
2: Sí, Celo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
15: No cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots cinc.
0: Això és RAC 105.
19: Un besinho.
20: A RAC 105.
21: Merci, besito.
0: RAC 105.
22: Sempre apostant per la música en català.

Hi ha cançons immortals, d'aquelles que mai passaran de moda, i aquesta és una d'elles. The Rhythm of the Night, estem gaudint d'aquest clàssic de Corona. Encara avui continua aixecant expectació sempre que sona la pista, eh? Ara canviem completament d'estil, arriba la més nova de Bruno Mars. Caigut enamorats, nosaltres també, del Risk It All.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
2: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
1: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
2: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
1: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
5: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fangaventura, Girona.
4: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
5: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
4: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
5: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
6: La teva música.
0: Rex 5.

0: RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Banda Neon.
2: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
1: Premis RAC 105.

i ells també hi seran. La banda Neon, també actuació confirmada als Premis RAC 105, que ja arriben, ja els tenim aquí. És demà, demà, a partir de les 8, ens podràs seguir en directe des de RAC 105, també a la teva televisió local o a la plataforma La Xarxa Més, en directe o a la carta, un cop acabem de fer una gala, en què, a més, a la banda Neon hi tindrem en directe Nil Moliner, en Max Navarro, Joan Dausà, Siderland, Mamaduixa, Naina i la Maria Jaume, a més, premiant el millor de l'any. Una de les categories, per cert, votada per vosaltres, els oients de RAC 105. Així que allà ens veiem. Demà, Premis RAC 105 a partir de les 8 al Teatre Victòria amb el patrocini de Santander's Music, Deo Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia, la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No podem esperar-nos més. Morim de ganes. Que sigui ja demà, si us plau.

Riquiti, riquiti, riquiti. Aquesta és la proposta de Mamaduixa, un altre dels artistes confirmadíssims demà, a partir de les 8 de la tarda al Teatre Victòria de Barcelona. Seguim avançant, ara amb el ritme que ens porta Kylie Minogue. El dia 20 disponible el seu documental a Netflix. Moltes ganes de veure'l.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
6: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no, no i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
7: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
8: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
9: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
8: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de

0: Nova cançó del creador d'Ordinary.
1: Amb Albert Buscarons.
0: Acabes d'escoltar el Fever Dream d'Alex Warren, inaugurant una hora més de música. Benvingut, així sona el teu dilluns des de la ràdio. Això és Racks & Sing. Ara mateix amb un clàssic ja de la música feta a casa nostra. I és que el disc Epic Solete va tenir dos moments importantíssims, el Coti per Coti.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Nil Moliner.
1: Premis RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
6: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
8: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig als Premis RAC 105 amb l'Illa Diagonal.
7: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
9: Matina Codina Best Moment.
10: El Barça campeón.
11: ¿Y qué?
12: ¿Vale?
13: ¿Qué vol dir?
12: ¿Qué fas?
10: Es verdad que ayer era la gran fiesta, pero ya se sabía, ¿no? No tiene valor, ¿no?
12: Ostras, si hubieran, no tiene valor.
10: Si hubieran perdido esta liga, habría sido patético, ¿vale?
12: Ah, eso es trampa. Caray.
10: Ayer la ganaron, lo hicieron contra el Madrid e hicieron sangre. Hacía falta ganar el partido pudiéndolo empatar.
12: ¿Qué?
10: Hacía falta defenderse tanto ante un Madrid inofensivo. Hacía falta meter un segundo tras una liga descafeinada.
12: ¿Qué dios?
10: Y tú, Lamín, que no jugaste, ¿qué celebras?
12: Joder.
10: Con esa cara llena de granos.
12: ¿Qué?
14: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

aquest cap de setmana van passar moltes coses. Vam tenir la mini actuació de Rosalía a Sevilla, va començar la gira de l'Oreja de Van Gogh, i també la d'Aitana, Almeria Roquetes de Mar, i va causar molt bona impressió el muntatge que porta. I, evidentment, la cançó que tanca aquest recital és La Superestrella, la cançó que ho ha rebentat ja els últims mesos, i en són uns quants, eh? La tindrem per aquí a Barcelona el mes de setembre. I ara una de les confirmades a la inauguració del Mundial de Futbol. Hi actuarà Katy Perry.

El 3 de juliol és el dia que es publica el nou disc de Madonna, Confessions, volum 2, un altre àlbum enfocat a la pista de ball i el so dance per animar-nos la vida. Aquesta és una de les seves cançons amb Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Ahir va ser dia de clàssic, tots els ulls estaven posats en la fortuna que va acabar tenint el Barça. Ja saps que tenien samarreta d'Olivia Rodrigo, però ell també va ser protagonista d'aquesta samarreta fa un temps enrere. Ho va aconseguir també Ed Sheeran.

0: REC 105 Barcelona.
1: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Aquesta mare amb la seva filla per aprendre i memoritzar les comunitats autònomes espanyoles.

0: Jo estava pensant ara si es podia fer amb l'himne de Catalunya a les comarques i fer Vall d'Aran, Pallars Sobirà, el Turgell i la Cerdanya.
1: Doncs sembla que sí, no?
0: No sé com entrar a Pla de l'Estany.
1: Treballem.
0: Pla de l'Estany, capital espanyola.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Bruno Mars està molt en forma, no ho podrem comprovar a Barcelona perquè no porta la seva gira aquí, però sí que els vídeos que podem veure de les seves parades està en un estat de forma increïble, una veu que jo no sé com pot arribar a aquestes notes. És única la seva espècie. Aquesta era Just the Way You Are, la cançó que ens va destapar la carrera d'un artista que no para de donar-nos alegries, de la mateixa manera que ho fa Beyoncé. Aquí tens Queen Bee, sempre explorant coses noves, també tocant el country, en aquesta que es diu Texas Hold'em.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Max Navarro.
2: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
1: Premis RAC 105.
3: Ets tu.

Inigualable. Aquesta és una de les cançons que de ben segur sonen demà a la gala dels Premis Rec 105. El Max Navarro, també artista confirmat en aquesta gran festa que celebrarem a partir de les 8 de la tarda al Teatre Victòria de Barcelona. Seguim avançant, ara amb la nova del Manu Guix. Això es diu Anys Llum.

0: Joe. Aquesta és la cançó que l'ha fet mundialment conegut també com a músic.
1: La teva música...
2: Amb Albert Buscarons, a RAC 105.
0: Amb el End of Beginning et saludem de nou. Una hora més de música en aquest dilluns 11 de maig, la prèvia als Premis RAC 105. Evidentment, passaran moltes coses i si no pots venir te les explicarem totes també a la ràdio, així que no desconnectis. Ara Kate Ryan. Aquí tens el seu número 1, Desenchanté.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Nil Moliner. D'acuerdo de mi.
1: Premis RAC 105. No hi sap.

agrada donar-nos grans minuts de música a la gala dels Premis RAC 105 demà a partir de les 8 des del Teatre Victòria. Aquesta és una de les seves cançons en català, ara, però el disc que ve també en porta una de nova, el 22 de maig disponible. I ara Shakira, dimecres al matí a la venda, la 12a data de la seva residència a Madrid. Aquesta és Algo Tu.

Shape of a Woman. Aquesta és la música de Lady Gaga, posant també el seu punt al Diablo Viste de Prada per 2, que continua sent una de les pel·lis més vistes als cines. Seguim! Sembla que la cosa va de divas. Endavant, passa, passa, Rihanna. Rihanna.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
3: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menys Shazam i més Rec 105.
0: Rec 105.
6: La teva música.
7: Matina Codina Best Moment.
8: I Joan Laporta trasllada el seu despatx a la barra central del Luz de Gas fins a nou avís.
9: Exacte.
8: Lo, ha destacat Joan Laporta. I el Barça descarta que la Rua passi per Plaça Catalunya per evitar trobar-se amb el tio de la Plaça Catalunya.
9: Per aquí, sisplau.
8: Prou, ha demanat Alejandro Valde. I Pepe lamenta haver marxat del Madrid sense saber que podies pagar els teus companys al vestidor. I els nens de les escoles bressols se sumen a la vaga d'educació i faran caca fora de l'orinal tota la setmana. Mama, tinc caca, ha dit una professora. I acabem parlant castellà molt fort i separando las sílabas, convalidarà a partir d'ara com a C2 d'anglès.
9: Ole!
8: Estamos muy contentos, han declarat des del departament.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: Escoltes tots els èxits de la música. Andy Miraxa. Aquest és el so RAC 105.

Higher Power són els Coldplay, sempre motivant amb les seves cançons, sempre fent d'aquest món un lloc una mica millor. I ara Billie Eilish, que ha dit que aquest any no traurà res. No espera nou disc fins al 27. Així que ens posem còmodes i paciència i ens quedem amb els seus grans hits, com aquest Birds of a Feather.

0: Premis RACS en si.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Joan Dausà.
2: I no saps com.
1: Premis RACS en 5.

S'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

Els Buhos també tindran un moment molt important a la gala dels Premis RAC 105 de demà. Reben el premi als 20 anys de trajectòria d'una banda que ha canviat i ha calat en el panorama de la música feta a casa nostra. Gràcies, és la cançó amb la que tanquem aquest migdia. De seguida, ja tardes amb l'Enric Font i jo et deixo amb Taylor Swift, que ja sabem que no té cançó dolenta. La que t'hem triat ara és Anti-Hero.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins a...

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.

0: Oita'ls! Són els Sunderland, que... que evidentment també ens motiven aquesta tarda. Tarda de dilluns, sabem que costa, però per això estem nosaltres, eh?
1: Ai, mare!
0: Ai, mare! Ai, sí! Recorda que els Sunderland també estaran demà, que demà és dia important, eh? Recorda que és la sisena edició dels Premis RAC 105. El Teatre Victòria a Barcelona, doncs, actuaran al Sunderland. Anem nosaltres. Ai, ai. En fi, va, res, 5 minuts que passen de les 5. Aquí estem, ja tardes. Hola.
2: Hello.
0: Hello, vinga. Fins a les 9 de la nit. Aquí liant-la una mica. I acompanyant-te, que avui és dia de celebració, que almenys aquí a Barcelona, ai, tela.
1: Ai, mare.
0: Ai, la que es liarà. La rua aquesta del Barça. Ja en parlarem, això ja en parlarem. Va, anem a repassar tot el que tenim avui, perquè en una soneta, evidentment, tema del dia, que per aquí va la cosa, ja t'ho dic. Els culers, clar, avui estan a tope, saps? Oita'l, aquest no ha dormit avui. Va, a més, cançó efemèride, repassant coses que van passar un 11 de maig, com el d'avui. Què més tenim? Home, Rose Musical, sí. Avui, exacte. Avui enfrontarem tres cançons, també de festa a festa. Què més? Home, versió del dia, repassant, doncs... una cançó d'aquestes mítiques, amb les seves variants i tal. I tots els teus missatges que pots enviar ja mateix, al WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
3: 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Exacte! Va, si estàs per Barcelona avui a celebrar el títol de la Lliga del Barça, doncs també m'ho pots explicar, que sóc així de tapanet. Va, i dit això, anem-hi de cara, perquè tenim ja preparades per aquí bones cançons d'aquelles motivadores per un dilluns a la tarda, que molts de vosaltres se'ls fa llarg, perquè ja he tingut una nit llarga i avui, doncs... Va, i per això... Doncs...

0: Són aquelles que et carreguen les piles de cop. Aquesta no és menys. El so dels Daft Punk, una proposta que ja té 26 anys. Tu, escolta.
1: Ole!
0: Diu aviat, eh? One more time, un cop més. Aquí, ja tardes.
2: Ai, ai, ai. Oh.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Tanera. Bona tarda. Adéu.

0: Digues, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 006, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: el treball de Mamaduixa. També el tindrem demà allà al Teatre Victòria. Donant-ho tot en temes com aquest, La millor gent del planeta, una cançó que, evidentment, us dediquem a tots vosaltres.
1: Ai,
0: sí, els millors. A mi. Doncs, 18 minuts pràcticament que passen de les 5. I anem amb el tema del dia. I avui, clar, en aquest ja tardes, encara estem celebrant la Lliga, eh? Els culers, bueno, toma! I és que, a més, clar, després d'una nit llarga que molts, déu-n'hi-do, com l'han liat aquesta nit, hi havia fam, no?

0: de gas, jo crec que ja és a... Ja, té el VIP, però, vamos, descarat. Ell i tota la seva família. Aquí tenim l'actuació, perquè no es pot dir d'una altra manera, l'actuació que ha fet aquesta nit ell mateix cantant l'himne, no? Sí. Oita. No la porta aquesta nit, eh? Això és el Luz de Gas. Sí. Està acompanyat, evidentment. No està sol, no? Però bé, i així jo crec que va tota la nit, matinada, bueno, i busca-la ara, saps? Sí, ja pot anar cridant. Però bé, i clar, què passa? Doncs que aquesta tarda a Barcelona tornarà a ser una festa amb la Rua del Barça, la Rua dels Campions pels carrers de la ciutat, després d'una nit històrica a l'Spotify Camp Nou, celebracions per tot arreu, bueno, quin... Sí, un desgavell. I clar, això ens ha fet pensar en tots aquells moments culers, avui, si sou d'un altre equip... Doncs ens ha fet pensar en aquells moments culers que no s'obliden mai. I per això avui, al Ja Tardes, us volem preguntar quin és el millor moment que has viscut com a culer, eh?
1: Hola.
0: Sí? Doncs ja saps, missatges al WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! Aquell partit, aquell gol, aquella nit... que encara a dia d'avui recordes perfectament, no sé... Algú em dirà, mira, el gol d'Iniesta està en Fort Bridge. T'han cridat, els veïns van trucar a la policia. Perquè són del Madrid. No ho sé. O la remuntada contra el PSG, que també, déu-n'hi-do, home. Digne de recordar. O la Champions a Wembley, no ho sé. Oita. O el 5-0 al Madrid a Mourinho. No ho sé. Que, per cert, diuen que torna, eh? Doncs va, tot això, aquests missatges al WhatsApp.
2: 608-71-71-4.
0: Ara. Ah, jo recordo el debut de Lamine Yamal, que jo estava al camp, contra el Betis. Doncs va, quin és el moment més bèstia, emocionant o inoblidable, que has viscut com a culer? 608-71-71-41. Avui, mira, és temàtic, el Ja Tardes. Oita. I al tanto, perquè entre tots els que participeu, evidentment, sortegem els gots del programa. Un parell de gots a mig litre per celebrar el que faci falta. Només aquest títol de Lliga. Ole. Doncs va, els millors moments, el moment més bèstia com a culer que recordis. Encara que no sigui esportiu, també m'ho pots explicar, alguna curiositat, com a culer. I de pas també demana'm aquella cançó que ens motivi, una tarda mogudeta com la d'avui. Va. Va, dit això, anem amb més. Moment d'Ava Max, una de les divas d'aquesta casa, que ens porta això, Maybe You're the Problem.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Escolta, ¿y si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
6: Ui, ens l'hem passat, no?
7: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
8: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
9: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig, als Premis RAC 105 amb l'Illa Diagonal.
10: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
11: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries.
12: Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real.
13: Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió.
14: Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: Ja som 11 milions dels socis del club.
16: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
17: Sí, com el 50% en totes les galetes. Bescanviable en un cupó...
16: Que et dona per molt, només el 12 de maig.
18: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
19: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
20: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
19: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.
21: Ja tardes.
22: Amb l'Enric Font.
23: Una font de saviesa. Una font de bona música.

0: Nike. What is love? Bona proposta de Dipiquet, evidentment. Una altra d'aquestes mogudetes que ens ve perfecta per aquest dia de celebració. Ai, Déu-n'hi-do. Va, re, dos quarts tocats de sis. Avui, quill de tardes, doncs, programa dedicat als culers, eh? Una miqueta. Una mica així. Va, volem saber quin és el millor moment que has viscut, precisament, com a seguidor blaugrana.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda que si participes, i de pas també pots demanar el teu tema preferit, però doncs optaràs en aquest sorteig dels gots del programa.
2: Ole!
0: Que mola. Aviam per aquí, què tenim? Hola,
3: bona tarda, Enric. Soc en Miquel de Vidreres.
0: Oita'l.
3: I la nit més oblidable va ser quan va guanyar la primera Champions, el 92. Jo tenia 18 anys.
0: Ole.
3: I allà a Canaleta va ser brutal la nit que vam viure. Jo crec que com això no hi ha res més. Vinga, enhorabona pel programa.
0: Merci.
3: Vale. Adéu.
0: Home, la primera Champions, la celebració Canaletes, cuidao, eh? Clar, tenim el moment, no?, el tall del gol de Koeman.
4: Atenció.
0: Sí.
4: Koeman, todo esto se ofrece, pero pica Koeman, gol!
0: Toma! Pobre.
4: Mira picar la falta, mira clavada a la dreta de la porteria de Pagliuca, el minut 5 de la segona part de la pròrroga.
0: Ara, doncs, un moment inolvidable dels culers, i volem saber el teu, recorda, 608-7741, aquell moment, el millor moment que has viscut com a culer. Una soneta, repassarem més.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Ah, exacte, va, que anem amb propostes com aquesta del Swedish House Mafia, Axwell, Angelo Ingrosso, Don't You Worry Child.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor, escoltar Enric Font és lo millor.
1: Visca! Yuhu!

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: d'aquestes divertides i que de tant en tant també ens agrada repassar i recuperar aquí al Ja Tardes. El so de Robbie Williams i el seu Candy. Una dolceta, sí. Ai, com mola. Va, res, menys de 20 minuts. Les 6. Un dilluns a tope, eh? Però va, a aquestes hores, com sempre, doncs, què et sembla si encetem la batalla de cançons d'avui?
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Déu-n'hi-do, eh? Quin roast musical avui. Clar, és que la ciutat, almenys aquí a Barcelona, encara està de festa. Sí, sí. Jo crec que no han parat... Els culers no han parat tot el dia, eh? Clar, el Barça ahir va guanyar la Lliga de Spotify Camp Nou contra el Madrid. Una nit històrica, perquè mai s'havia fet això. De guanyar la Lliga contra l'altern rival en partit directe, eh? I aquesta nit Barcelona ha estat celebració constant. Ara mateix també, doncs, ha començat la rua, aquesta rua dels campions. Claxons, banderes... Mira, mira. Càntics per tot arreu. Crits. Sí, avui... Anirem plens d'això, ja veuràs. Però la pregunta d'avui pel roast musical és molt clara. Quina és la millor cançó per celebrar un títol? Títol culer, clar. Va, tres himnes amb ADN de celebració blaugrana, va. I tu tries, com sempre, quin és el millor, eh?
3: Sí.
0: Va, anem amb l'opció número 1. Una cançó impossible de no relacionar-la amb l'època d'en Guardiola. Una cançó que sona a futbol total, emoció a història. La proposta dels Coldplay, avui no podia faltar aquest Viva la vida. Recorda que és una de les cançons que pots votar, si vols, a través del WhatsApp. Va. La teva preferida, doncs. Endavant. O potser t'agrada més l'opció número 2. Ah! Una altra èpica, poderosa i perfecta per aixecar una copa, per què no? Perquè quan guanyes et sents el millor, si més no ho ets. The Best, versió de Tina Turner, que de fet és la més coneguda, la més escoltada, també. Si creus que és la cançó perfecta per celebrar una lliga, doncs endavant. I anem amb l'última, opció número 3, la de casa.
4: La vaig conèixer ballant. Sonava la darrera, va trencar-me la cadera, l'Ola mi, llamar.
0: Actualitat blaugrana i energia jove, clar. La banda sonora d'una nova generació culer, no? Potser, clar, la de Lamine Yamal. Amb aquesta història que es diu així, amb el sexeni des de terra ferma. La teva preferida, doncs, ja saps que pots votar.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga, va.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara! Quina d'aquestes cançons és la millor per celebrar aquesta lliga? Doncs ja saps que pots votar la més mítica, la més triomfal o la més actual culer. Doncs vinga, recorda, opció número 1 amb Coldplay, Viva la vida, visca. Opció número 2 amb Tina Turner, The Best. O l'última, opció número 3 amb Sexeni i aquest Lamine Yamal. Doncs va, recorda que al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que afanya't.
5: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Va, anem endavant, seguim a tope aquest dilluns amb temes com, per exemple, aquest de Miqui Núñez. Anem a recuperar això un altre cop. Toma!

0: Rec 105 Barcelona.
1: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
6: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
7: Això va per mi o no?
8: Tampoc ho diràs per mi, no?
9: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
10: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
11: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
12: De 5 a 9, tu fas el ja a tardes amb l'Enric Font.
13: I les nits de divendres i dissabte,
14: de 9 a 12,
13: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
15: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
16: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: A Dua Lipa, una altra de les que ens encanta, eh? Sí, Dance Night. Oh, yeah. Fa 9 minuts i arribarem a les 6 de la tarda del dilluns. Avui una tarda diferent, emocionant, sobretot pels culers, evidentment. I avui, mira, dediquem el programa també doncs, a aquest nou títol del Barça, guanyat ahir. I amb aquesta rua que s'està vivint ara mateix a la ciutat de Barcelona. Avui volem saber quin és el millor moment que has viscut com a culer, sigui esportivament o no, o emocionalment, clar. Ja saps, el WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda que pots guanyar els gots d'aquest programa. Mira, hola.
2: Bona tarda. Ei. Soc el Sergi de Cubelles. Què tal, l'Enric, com va això?
0: Molt bé.
2: El meu moment més emotiu com a culer va ser aixecar la Champions a Berlín.
0: Home.
2: L'última Champions de 2015.
0: Sí.
2: Que era entrenador Luis Enrique.
0: Ole.
2: Perquè aquell any ens va deixar la meva mare.
0: Ostres.
2: I vaig portar una samarreta sota la del Barça. I quan vam guanyar, pues, em vaig treure del Barça i va quedar la foto de la meva mare amb la meva samarreta i per mi és el moment que recordo millor. Bé, que vagi tot molt bé i felicitats pel programa.
0: Oh, que guai.
2: Molt bé.
0: Adéu. Doncs, adéu. Un detall bonic, maco i que jo crec que recordaràs tota la vida, aquest xic. És guai, això és maco. I sentiment a tope. Va, tu també, explica'm aquest moment, el moment més bèstia, emocionant o inoblidable que has viscut com a seguidor blaugrana. 608-7741, vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, vinga. Bé, atenció, perquè demà... Ui, quin dia demà també, eh? Oi, que falta molt poc per la 6a edició de la gala dels Premis RAC 105. Recorda, demà mateix, demà dimarts 12 de maig, al Teatre Victòria, a Barcelona. Gaudirem de les actuacions de Nil Moliner. També de Joan Dausà, evidentment. Ens motivarem amb Mamaduixa. O des de ses illes, no? Sí, Maria Jaume. Una altra d'aquestes tendres que ens portarà Max Navarro. Ballarem el ritme del Siderland. Ens ho passarem d'allò més bé amb la banda Neon. I no hi faltarà tampoc la Naina. Així és que... Bé, les entrades ja estan exaurides, però, aquells que no heu tingut sort... Tranquils, perquè no us podeu perdre la gala dels Premis RAC 105, ja que podràs veure-la des de la xarxa Més, la plataforma de televisions locals. I, a més, també la podràs seguir per aquí, per RAC 105. Demà mateix tornen els Premis RAC 105. Oi, quin nervis! Amb el patrocini de Santander Es Music, Deo Catalunya, Freak Rabbit, L'Illa Diagonal, Son Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
3: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
5: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
8: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
10: Bona nit, Barcelona!
11: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
12: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
13: RAC 105.

0: So elegant. Sí, també un puntet sexy, el que ens porta Olivia Dean amb aquest So Easy to Fall in Love. A que mola. A mi m'agrada. 4 minuts que passen de les 6.
1: Hola, Enric.
0: Oi, hola. Quin dia avui, quin dia. Ai, ai, ai.
2: Ai, Déu meu.
0: Va, recorda que pots participar, si vols, a través del WhatsApp, explicar-me si ets culer. Doncs aquell moment... El millor moment que has viscut com a culer, el més emotiu, el més bèstia, el més inoblidable. 608-7171-4, va, participa. I de pas també demana'm aquella cançó que ens motivi aquesta tarda de dilluns. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèrida, repassant coses que van passar un dia com avui. Avui és 11 de maig, però hem de dir que... Això és estrany, eh? No hi ha cap dia mundial. No, avui no existeix cap dia mundial. Escolta'm, això és... És estrany, eh? És un cas per quarto milenio, no? Per investigar. El que sí que podem dir que és un dilluns, 11 de maig, que és el 131è dia de l'any, de no de traspàs, i que falten 234 dies per finalitzar l'any. Això sí que ho podem dir, no? Clar. Però va, Quina tonteria més gran, eh? Sí, ja pot fer. Va, anem a repassar aniversaris, perquè avui qui fa anys és Sabrina Carpenter. Sí, home! Celebra 27 anyets, La petita amb cara d'innocent, que després deixa anar una lletra amb més ironia i mala baba que qualsevol altra, eh? Sí, deixa-la anar. De la factoria Disney, però va de santa i no en té res. Sabrina Carpenter és com pop brillant, enganxós, saps? Aquell punt descarat que fa que cada cançó sembli una conversa plena d'indirectes ben afinades. Carisma, estil i tornades que s'instal·len al cervell sense permís. Ben bé que ha passat d'estrella juvenil a convertir-se en una de les grans reines del pop actual, doncs. 27 anys, doncs, d'humor, actitud, himnes per cantar d'aquells... Oh, com aquest. Ja no la recordava, aquesta. Va, un altre artista que també està d'aniversari és Prince Royce. En fa 37. El príncep de la batxata moderna. Romantisme, ritme i aquella veu que sembla feta expressa.

dies irresistibles, a portar la bachata a mig planeta sense perdre aquest toc romàntic. A més, ha fet versions com aquesta. Doncs 37 anys de cors trencats, ritme llatí, seducció musical, amb molt de flow. Va, i avui també el que toca és fer un homenatge a un artista que ens va deixar molt jove i que va ser el rei d'un estil que reparteix bon rotllo i pau. Parlem de Bob Marley. Ens va deixar ja fa 45 anys. L'home que va convertir el reggae en una filosofia de vida, relaxat. Sí, que ens relaxa. Sempre amb un somriure, sí. Tenia aquell superpoder de sonar tranquil i revolucionari alhora, és una cosa... Don't worry. Podia parlar de pau, d'amor, de llibertat o d'injustícies. Això sí, mentre tu anaves amb el cap amunt i avall pensant quina vibra més bona, no? Doncs sí.

groove i saviesa jamaicana. Amb guitarra i ritme tropical. Bon tribut. Va, i si repassem estrenes musicals d'un 11 de maig, en aquest cas, el 2010, 11 de maig del 2010, Bruno Mars va estrenar It's Better If You Don't Understand. Un EP que va ser un petit avançament del seu primer àlbum. Two Ops Hooligans. Podríem trobar temes com, per exemple, aquest The Other Side. O d'aquelles tendres. Talking to the Moon. O la que avui és la cançó efemèride. Al tanto perquè volem recuperar aquesta. Con on me. Va, puja volum.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Ah, vale, pues ya está.
4: Está muy bien.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Fuster.

0: Mira que és enorme, eh? Nil Moliner també estarà amb nosaltres demà a l'escenari del Teatre Victòria. Ja saps que serà la 6a edició dels Premis RAC 105.
1: Oi, sí.
0: Quins nervis. Me acuerdo de ti. Vinga, 19 minuts que passen de les 6. Tenim missatges, comentaris. I avui també busquem aquests moments, moments màgics. El moment, el millor moment que hagis viscut com a culer.
1: Sí, passa, passa.
0: Avui toca, escolta. Doncs avui volem saber això, el moment més bèstia, emocionant o inoblidable que has viscut com a seguidor blaugrana. No sé, és que podríem dir tant. No sé, el primer cop que vas anar al Camp Nou. Ho recordes tota la vida, eh? Eh? Sí o no? O no sé, Messi aixecava qualsevol partit ell sol. Recordem aquell gol contra el Getafe, no?
2: I cap a la dreta per Xavi.
0: Oita.
2: Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi.
0: Déu-n'hi-do. Són moments màgics. I també tenim moments personals màgics, eh? Com a col·leg, clar. Doncs va, tot això és el que volem saber i el que et pot fer guanyar els gots del programa.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga. Tenim comentaris per aquí que en una estoneta repassarem. Tenim algun comentari també que no sé d'on te surt, que també en una estoneta el posarem. Però falta el teu, escolta, vinga.
4: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. I de pas també em pots demanar aquella cançó que ens animi el dilluns, que sempre ho necessitem, eh? Els dilluns era una mica hor-hor, no puido, eh? Una mica... Sí. Va, que arriben per aquí els Catarres de Steve Homes, al costat del zoo. Anem a recuperar aquest avui, avui està amb tu.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: Cómo hemos cambiado.
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
4: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
5: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
6: Vinga, som-hi, amunt!
7: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
11: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
10: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.
12: La teva música. Ya tardas.
13: Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
14: Ay, ay, ay, ay.

0: La proposta de Shakira, una altra d'aquestes que no ens deixa indiferent, anomenada Zoo. Ens agrada, ole. Sí, ole, ole, ole. A més, la colombiana que ja ha anunciat aquesta nova cançó, que serà l'himne del nou Mundial de Futbol. I que escoltarem molt aquest estiu, ja ho veuràs. Va, res, uns 3 minuts que passen de 2 quarts. Moment per repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Ben bé que en aquest programa avui potser no hem dormit massa, no?
2: Tengo sueño.
0: Tengo sueño, sí, clar. Na celebrant. Clar, el Barça avui continua de festa a festa. Ei, celebrant aquesta lliga. Sí. I Barcelona està a tope amb la rua que encara s'està vivint pels carrers de la ciutat. Clar, ahir, victòria contra el Madrid a l'Spotify Camp Nou, festa pels carrers, claxon, fins tard, bufandes al cap. Celebració a tope. La porta jo crec que encara està... No sé com aguanta dret. Això és perquè menja molts macarrons. Clar. I enmig de tota aquesta celebració sempre hi ha una cançó que ho acompanya tot. I avui doncs busquem aquest himne perfecte per celebrar el títol culé. I tu decideixes, com sempre, amb un àudio al WhatsApp, quina és la millor. I que va, anem a enfrontar aquestes 3 cançons que tenim avui sobre la taula. Anem amb l'opció número 1. És la banda sonora emocional de l'era de Guardiola i només sonar, doncs, molts culers ja ens emocionem. Oi! Els Coldplay amb aquest Viva la Vida, doncs, que serà etern, per tots els blaugrana. Què és la millor? Doncs, vota-la. O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! Ben bé, que és actitud de campió absoluta. Guanyes la Lliga i aquesta encaixa. Perquè ets el millor, de bé. El so de Tina Turner, bé, de fet, la versió que ens portava, que podria ser perfecta per celebrar aquest títol, no? Clar. És la teva, doncs vinga, vota-la. I anem amb l'última, opció número 3, poder la més actual, i també la de casa. Oita'l! Llamar. El present i el futur del Barça convertits en cançó gràcies al Sexeni des de Terra Ferma, que ens porten aquesta, la minja mà. Diu així, com el jugador. Fresca, actual, molt culer, evidentment. No podia ser de cap altra manera. I ara, doncs, et toca a tu, ja saps. I amb un àudio.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Exacte, vinga. Quina d'aquestes cançons hauria de sonar avui per tota Barcelona? La que recorda una època daurada, la que et fa sentir invencible, o la que representa una nova generació d'aquest equip? Doncs vinga. 608-71-7141. Una estoneta repassarem aquests vots, aquests missatges i aquesta bogeria culer que s'està vivint avui. Vinga, nosaltres continuem, això sí, amb referències d'aquelles que és un no parar de ballar. Una mica de bon rotllo amb Alexandra Stan, mítala.
3: Bon dia, Eric Font, soc Alexandra Stan, fot-li tonina de la bona.
0: Sí, tonina de la bona, m'encanta. Anem a recuperar aquest Mr. Saxobit, una altra de les que ens engresca el dilluns. Avui a tope, sí o no?

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: vas enviar la teva nota de veu.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola, Enric Font.
3: Bona tarda, ja tarda.
1: Enric, bona tarda.
4: Ja tarda, lo millor.
5: Ets molt molon, Enric Font.
6: Bona tarda, DJ Enric. Sí, sí, DJ.
7: Com a l'Eto. Enric
6: ja tardes.
8: La veritat és que m'encanta la vostra cadena i en concret el teu programa m'agrada molt i m'agrada molt les tardes.

0: Aquesta també seria de celebració, eh? Sí. Doctor Prats, que ens donen energia. De fet, és l'himne, almenys als trams catalans, del Tour de França. Sí, sí. Barre, 14 minutets i arribarem a les 7. Avui de dilluns, avui ja tardes. Ja recorda que pots participar, si vols, al nostre WhatsApp i a explicar-me avui que hi ha la Rua dels Campions de la Lliga, dels culers. Doncs busquem quin és el millor moment que has viscut com a aficionat a Blaugrana. Escolta'm. I recorda que pots guanyar els gots del programa. Vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: 608-717-141. Mira, i també em podries explicar si ara mateix estàs en retenció, en caravana, que avui s'està liant, jo crec, una miqueta. Sí. A la ciutat. I a més, si has anat a la Rua, per què no, també explica'm. Bé, o si estàs ara mateix.
2: Ai, Déu meu.
0: Deu haver una liada, que bueno. Veiem si tenim algun missatge d'algú que estigui a la Rua. Això ho aconseguirem. Bé, tenim comentaris que potser han patinat amb el tema del dia, però que ja ens van bé, escolta'm, perquè ens expliquen coses del dia d'avui. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Hey.
3: Això és... No sé si era un recordatori, com has dit. Diu, anem a recordar coses que fa... que diuen l'11 de maig.
0: De maig, sí.
3: Bueno, doncs avui jo faig 54 anys que vaig fer la primera comunió.
0: Què dius ara?
3: I bueno, me'n recordo moltíssim perquè et portava el vestit de ma germana, que me l'havia guardat. La meva germana és més gran, 3 anys més gran que jo, i l'havia guardat perquè no el toqués, ella no el trenqués i tal. I jo, quan vaig acabar la cerimònia, després del convit, ens en vam anar al parc d'atraccions Montjuïc i vaig trencar tot el vestit. Però me'n recordo com si fos avui mateix.
0: Què dius ara?
3: Bueno, visca el Barça i felicitats pel programa.
0: Vale, adéu. M'encanta que m'expliqueu la vostra vida. Ai, sí, sí. Poder el vestit era blaugrana, clar. Pot ser. Però recorda que avui busquem, doncs, això, el millor moment que has viscut com a culer, 608-717-141, i entraràs en els sorteig dels gots del programa. Escolta, perquè arriba per aquí Jack Jones, sí, al costat de Ray. Anem a recuperar una d'aquestes que hem ballat ja unes quantes vegades, eh?

0: Rexem 5 Barcelona. Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
2: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
1: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
2: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
1: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC105.
6: Ostres! De cop som als 2000!
4: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
6: Això és brutal!
4: Màxima potència!
6: Els 80.
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
6: El ritme de la nit de RAC 105.
2: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.

0: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
4: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.
5: L'Enric Font presenta Ja tardes a RAC 105.
6: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
7: ¿Dónde vas?
8: Hòstia.
9: I hace pou!

0: això només passa a Carles.
1: Home, Enric, doncs no sé. Mira, jo sóc del 76, o sigui que també en tinc uns quants. Podríem recuperar expressions com això no se pot permetir, no, Kisir? O és motiu de cés, eh?
2: Home.
1: O els sandvitxos, volant sandvitxos. Bueno, això ja no seria una expressió. Però el motiu de cés, Kisir, el podríem recuperar, eh?
2: Sí, una mica.
1: Apa, adéu, adéu.
2: Adéu, adéu, Andreu. És el Nuñito, eh? El Nuñito, mira. Oito.
3: No puedo con la vida. Me s'ha demanat que presenti aquest programa.
2: No, no és veritat. No.
3: I dic, on dia?
2: Què?
3: Per on comencem? Bueno, suposo que una llista de col·laboradors importants, no? No. Gent que hi entén del molt del futbol.
2: No, no. Aquí no. Aquí no fem esports.
3: Ens sortirem. A veure, on és el guió?
2: No en tenim.
3: Protagonista del dia.
2: Vinga, vinga, Nuñito fora, home. Que gran, Alfons Arús, eh?
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: proposta que ens porta Olivia Dean, una altra d'aquestes que evidentment ens flipa. Mena i nit. Hem volgut començar una altra horeta amb tu quan passen ja 5 minuts, pràcticament 6, 6 minuts a les 7.
1: Ole!
0: Aquí el ja tardes.
1: Oli, buenas tardes.
0: Sí, ja tardis, dilluns, eh? Sí. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia, repassant temes mítics, amb totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitant que porto una samarreta dels Green Day.
2: Hola!
0: Sí. La que portava abans de posar-me la del Barça, eh? Però... Mira, avui em ve de gust recuperar una de les peces musicals més icòniques de la banda nord-americana. Oita! Boulevard of Broken Dreams, la cançó oficial de fer veure que camina sol per una ciutat trista. Tot el contrari que Barcelona avui, eh? Perquè sí, sí. Avui està tot ple de festa, eh? Amb aquella guitarra inicial, aquesta... Sona... amb un estil així de, del pal... Tinga, però... molts pensaments profuns. I aquesta veu de Billy Joel... Home! És un poeta rebel. És perfecte per treure el teu costat dramàtic, però cool, això sí. Et dona aquest punt just de melancolia per pensar en la vida, amb prou energia perquè segueixis caminant com si el món fos el teu escenari, eh? Sí o no? Una mica fosca, però èpica, tu, escolta. I d'aquesta cançó, evidentment, trobem un munt de versions. Farem un petit repàs aquí, mira. Comencem amb una acústica ben dolceta, amb aquesta guitarra espectacular. Això enamora, tu. I d'acústiques en tenim més. Com aquesta, mira. En piano, això sí. Són dolcetes, totes. Ai, sí. Voltant-ho aquest cover bastant curiós,

0: i enèrgic a la vegada. Arrima a jazz. Ah, que mola! O fliparàs amb aquesta versió feta rotllo beatbox.
1: I walk a lonely road, the only road that I have ever known.

O el tanto aquesta també fet amb sons vocals. On a més barregen el Wonderwall dels Oasis. Oita! Ah, mira!

0: És que queden bé, queden bé.
1: Bé.
0: Però també existeix una versió en country. Tota barreta cowboy, sí. Així o no?

copiant altres ritmes jamaicans. Sí. Que mola? Bé, més que jamaicans, semblen com caribenys, no? Va, o al tanto, fins i tot en cants gregorians. Brutal. També, doncs, tenim aquesta versió medieval. Sembla que ens expliquin una història, no? Un cavaller i el rei. Però m'agradaria destacar també una versió instrumental així feta amb violoncel. Mira, mira, mira, mira.

També hem trobat una així com drum and bass. O així dents actuals. O fins i tot so potent amb tecno. Ojo! Ole! I si vols més canya, doncs atenció, perquè aquí no ens en sobra, ni ens falta, ni res de res. Tu, escolta, toma! Uf, Déu-n'hi-do. Però va, que ens quedem amb una versió més dolça i rítmica. És Angie Roba, al costat de Tim Golden. La versió del dia del 8, Boulevard of Broken Dreams.

0: públic que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho petes molt, Enric, clar que sí, autoestima.
6: Mama.

0: La proposta que ens porta Alex Warren amb aquest Fever Dream és la nova, sí? O la més recent? A més, també motiva aquest dilluns, eh? Sí o no? Em diràs que no. Eh?
1: Ai, mare.
0: Ai, mare. Va, comentaris, missatges. Avui el món culer doncs, està d'enhorabona, està de rua, està de festa. I nosaltres, al Ja Tardes, mira, hi posem el nostre, la nostra pinzellada, el nostre granet de sorra, recordant doncs, aquells moments, el millor moment que has viscut com, com a culer, un moment bèstia o emocionant, inoblidable, com a seguidor blaugrana. Quin em destacaries? Si estàs ara mateix a la rua, tornant o anant cap allà, no sé. Si el que sigui, explica'm-ho, va.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte, si és que... Mira, mira, per aquí, hola.
3: Ep. Hola, Enric. Doncs ara mateix estic de camí a la rua.
0: Oh.
3: Tenia en moto, a veure si ens trobem molt de trànsit.
0: Mm.
3: I la meva cançó del Barça sempre és sí. Viva la vida de Coldplay, perquè Coldplay és Barça i sí. Coldplay és tot el que està bé.
0: Ai, que bonic. Coldplay.
3: Vinga, bona tarda.
0: Ai, molt bé. Això és pel Rose Musical, que de seguida repassarem com va la cosa, saps què vull dir?
1: Sí, sí.
0: Tenim més moments èpics, moments mítics i emocionants com a culers. Mira, hola.
4: Bona tarda, sóc el Marc, des de la Seu d'Urgell. I, bueno, el meu moment del Barça és la final de la Copa del Rei que vam guanyar a l'Atlètic de Bilbao, que estava al camp. I el Messi va fotre un golaç que va anar per tota la banda dreta.
0: Sí.
4: Se'ls va pixar tots i va acabar pel curt.
0: Uh-huh.
4: Aquest any no he pogut anar a la rua, però l'any passat vaig anar i va ser un espectacle.
0: Oh, yeah.
4: I vull demanar la cançó de Human, de The Killers.
0: Molt
4: aquella
0: bé.
4: Cançó a mi em recorda molt al Barça.
0: També,
4: no
0: també.
4: No sé si compartiu opinió.
0: Sí, totalment d'acord. Sí, sí, sí. A part de Viva la vida, Coldplay, també. Aquesta també és digna de celebració blaugrana.

0: teva música.
1: RAC 105. La teva mare sempre té raó.
2: Em compro un cotxe nou?
3: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
1: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
4: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Formigueig, pesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
9: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
10: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
11: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
12: Nil Moliner.
11: Joan Dausà.
12: Mamaduixa.
11: Maria Jaume.
12: Max Navarro.
11: Siderland.
12: Banda Neon.
11: I Naina.
10: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
9: El 12 de maig.
10: I des del Teatre Victòria.
9: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
13: Amb el patrocini de Santander Es Music.
14: D.O. Catalunya.
13: Frit Ràbic.
14: L'Illa Diagonal.
13: Som Connexió.
14: I Veolia.
13: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
14: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: La teva música. Ja tardes.
15: Amb l'Enric. Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
16: Luego, Lucas.
17: Adiós.

0: ahorita. Toma. La proposta que ens porta Shakira, en aquest cas al costat de BL, han creat això, Algo Tu. Una altra d'aquestes que ballem sempre amb el ritme de la colombiana, movent o intentant moure els malucs, com ho fa ella, que no, això no surt. Almenys a mi no em surt. Va, res, 5 minuts que passen de 2:15. Tenim molts missatges, comentaris i també molts vots pel roast d'avui, aquesta batalla.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Molt

0: Blaugrana. I clar, que avui Barcelona està de fiste, eh? Clar, el Barça va guanyar ahir la Lliga, la Spotify Camp Nou contra el Madrid, una nit històrica. Mai havia passat això. Guanyeu la Lliga davant de l'etern rival. Bé, aquesta nit Barcelona ha estat celebració constant i ara mateix encara continua, eh? Amb claxons, clar, a més, que s'està liant una bona amb el trànsit, eh? Això és un altre cantar, mai m'hi ha dit. Amb càntics, amb crits, amb de tot, sí. I una pregunta molt clara, quina és la cançó o la millor cançó per celebrar el títol? Doncs avui enfrontem tres cançons mítiques, amb sentit, doncs, això, culer... I tu tries quina és la millor. Va, anem amb l'opció número 1. Oh! És que és impossible no relacionar-la amb l'època d'en Guardiola. Una cançó que sona a futbol total, emoció a història. Amb els Coldplay i aquest Viva la vida. Visca, home!
1: Visca, Marata!
0: Sí, també. És que pots votar, si vols, al WhatsApp. Potser t'agrada més l'opció número 2. Toma! Oh. És èpica, poderosa i perfecta per aixecar una copa, sí o no? Clar, com en guanyes, et sents el millor si no ho ets realment. Jo crec que en aquest cas, evidentment, sí que és el millor. Tina Turner amb la versió de The Best. Vaja, avui jo crec que s'escau, no?, també, aquesta cançó. Va, anem amb l'última, opció número 3, amb el Sexeni. La vas conèixer ballant, sonava la darrera va trencar-me la cara. És una ben actual, el so blaugrana, energia jove, clar. Amb Lamine Yamal. La banda sonora d'una nova generació culer, doncs jo crec que... també és una bona proposta. Va, i ara toca a tu, ja saps.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Hola, bona tarda, ja tarda.
0: Ja tarda.
3: Doncs mira, el Vinga. Meu vot del Rose va acabar al Coldplay.
0: Hola.
3: Molt bon, aquest tema.
0: Ole.
3: I si em deixes enviar una salutació a sí. tots els que estan amb el seu cotxe particular aquí fotuts a la Diagonal. Una salutació i felicitacions per escollir un gran dia per ficar-se amb el cotxe al mig de la Diagonal.
0: Adéu. No, home. Ja li val, ja li val. Jo, que ets un dels que està ara mateix allà a la retenció, eh? Ah, que sí. Va, tu també participa. 608-7741. Recorda que al final del programa doncs repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, i així que afanya't a votar la teva. Va, anem amb més. Moment de la teràpia de xoc. Ens ve de gust també recuperar aquesta sense tu.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¡Qué haces, Santo Alicia!
2: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai,

0: el retorn de Madonna. En aquest cas, al costat de Sabrina Carpenter, amb aquesta història. Bring Your Love, eh? Si és que mola, eh?
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Així. Va, uns 13 minuts i arribarem a les 8. Això és el Getardes, per si no ho saps.
1: Home.
0: Avui... Sí, dedicat al Barça, totalment. Va, tenim missatges i al tanto amb aquest... d'un personatge que arriba de la rua. Sí, sí, sí. Aviam si el coneixeu. Aviam, aviam, aviam. Mira, hola.
2: Ep. Enric!
0: Ai, mare. Oi.
3: Ai, mare.
2: Què passa, màquina?
0: Home!
3: Escolta'm una cosa.
0: A veure.
3: Que què? Veig poca animació, veig poc xou avui al Getardes. Me cago en tot.
0: Per favor,
3: que el Barça ha guanyat la Lliga.
0: Sí, ho sé, ho sé.
3: Una mica d'animat, Jone.
0: Sí, sempre.
3: Una mica d'alegria, sí. Per favor. Com estàs, Enric?
0: Molt bé.
3: A veure, començaré a pensar que ets del Madrid, tio.
0: Com?
3: Per favor. Escolta'm, que vinc de la rua.
0: Sí.
3: D'estar amb la gent de RAC1, ambientar-s'ho de por.
0: Sí.
3: Però he trobat a faltar una cosa.
0: Què?
3: He vist molt DJ de... No el món DJ, que també l'he vist, però he vist amb molt DJ de Pacotilla. I dic, on és l'Enric Font? Dic que això sí que és sentir els colors.
0: Ara.
3: Algú que diu, no, jo no aniré a la rua al Barça. Jo m'hi quedo aquí, davant de la meva audiència, del Getardes de RAC 105, de la teva música, durant-ho tot. Això és el que ha de ser.
0: Ai,
3: així m'agrada.
0: Sí.
3: Ai, tu, la vida.
0: Ai, la vida. Guillem Estadella, eh? Quin mite. I quin perill. És que imagina't-te'l allà al mig de la rua, eh? Amb el micro en mà i anar atracant a la gent. És que... Quin home. Va, res, 10 minuts i arribarem a les 8. De seguida repassem més comentaris, més missatges i més moments mítics dels culers, això, evidentment. Ah, per això, mira, tenim per aquí una bona referència d'aquestes que també ens animen la tarda, el so de Kate Ryan, una de les que també hem ballat unes quantes vegades, la versió d'aquest Libertine. A que mola, sí?
2: Ole!

0: Rexensing Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Totes les frases típiques de mare i les ha ficat dins una cançó que ha fet amb intel·ligència artificial.
5: Ponte la chaqueta que hace frío, deja el móvil que te vas a quedar tonto, recoge tu cuarto que parece una leonera y no me contestes con ese tono.

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes, Jeep, la llibertat t'està esperant.
4: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
5: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
6: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran als Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
7: A RAC 105 ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
8: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
7: De 5 a 9
9: amb Enric Font.
10: 608-71-71-41.
11: Hola.
12: Digues.
13: A qui em busca?
11: Ah, no ho sé.
14: Ara m'he perdut.

0: Això només passa a Tardes.
1: Mira, hola.
2: L'Enric Font i companyia.
3: Hola.
2: Tomàs, Torroella de Montgrí.
1: Hola, Tomàs.
2: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
1: Ai.
2: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
1: Oh.
2: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
1: Gas, gas.
2: Maco el programa que esteu fent avui.
1: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen? Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta. Que nassos. És tota l'estona així, eh? Què passa, nen? Que dius, cansa. Bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Demà estaran amb nosaltres també al Sutherland. Amb temes com aquest, tu-tu-turu. Recorda que estaran i seran protagonistes al Teatre Victòria a Barcelona, aquesta sisena gala dels Premis RAC 105. Demà. A aquesta hora, de fet, comença. Sí, a les 8 començarà aquesta gala que podrem viure doncs, des d'aquí, des de RAC 105. Bueno, 5 minuts que passen de les 8. Sí, començat l'última horeta del Ja Tardes, avui dedicat al... Exacte, sí. I aquest nou títol de Lliga. I a la batalla de cançons, doncs, també va per aquí la cosa.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, avui estem enfrontant tres cançons dignes per sonar aquesta celebració, aquesta rua. Regust blaugrana, evidentment. Mira, tenim vots, ja. Com aquest, mira, hola.
2: Hola, Enric.
0: Hola.
2: Doncs Coldplay, sí. A tope.
0: Oh.
2: Vull dir, va ser un any que no només va guanyar la Barça, sinó que també me la vaig posar a rotllo motivació total abans d'entrar a les Opols.
0: Ah, mira.
2: I també les vaig treure.
0: Ole!
2: Així que on estigui Coldplay,
0: exacte,
2: tot l'altre que també és bo, però ja pot apartar-se.
0: Exacte, sí.
2: Vinga, merci.
0: Apa, merci. Opció número 1 amb els Coldplay, viva la vida, visca! Opció que pots votar, evidentment, en aquesta roast musical, aquesta batalla d'avui. Mira, l'opció número 2, amb Tina Turner. Aquesta versió de Best, sempre de Best. Perquè són els millors, no?, els blaugrana. Almenys ho han demostrat en aquesta lliga. Mira, més vots, hola!
3: Hola, Enric, jo voto la cançó de Lamine Yamal perquè aquesta cançó m'agrada molt.
0: Ah,
3: i per cert, ahir vaig guanyar la porra perquè de cop dic, va, quedaran 2-0 i van quedar 2-0 i això, adéu,
0: doncs vot per l'opció número 3 del Sexeni amb aquesta dedicada doncs, a l'astre del futbol de casa nostra, com és Lamine Yamal. Va, tu també encara hi ets a temps a dir la teva, a votar la teva cançó preferida en aquest roast musical avui amb color blaugrana. Sí. Va, de seguida, doncs, més missatges, més comentaris, ara per això arriben els Coldplay. I no amb la Viva la Vida, sinó amb aquest Adventure of a Lifetime que també ens engresca aquest dilluns. Va, puja volum!

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit,

0: Com ens flipa aquesta de Justin Bieber, una cançó que ha tornat a reviure després del concert que va donar el Coachella, que ho va petar, eh? I sobretot a buscar-se els seus videoclips a YouTube, davant de tothom. Sí, sí. Beauty and the Beat, una altra d'aquestes que ens flipa. I també recordem aquest dilluns, un dilluns ben mogudet, amb molts missatges. Blaugrana, que avui toca, avui... Avui és el tema, eh?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, volem saber, doncs, quin és aquell moment, el moment culer, que més bèstia, saps? Aquell més emocionant. 608-71-71-41. Mira, comentaris? Com aquest, hola.
2: Bona tarda, Enric Font i equip.
0: Bona tarda.
2: Jo vaig tenir una experiència culer molt contradictòria perquè vaig anar amb uns amics catalans a veure el Barça a Abu Dhabi en 2009, que era la final de, se diu, Mundialito de Clubes,
0: sí,
2: o algo així.
0: Sí, sí, sí, vas bé, vas bé.
2: I jo em semblava que no m'importava gaire el futbol i que guanyés tal o qual,
0: sí.
2: Però quan vaig veure que perdia Estudiantes de la Plata, vaig plorar moltíssim perquè em va donar molta nostàlgia i tristesa de que els argentins no guanyessin. No guanyessin. Així que, bueno, això em va passar i va ser, bueno, mi única experiència, perquè mai més he vist un partit de futbol.
0: Què dius ara?
2: Així que... Aquesta és la meva experiència.
0: Ah, bueno.
2: Visca el Barça i visca l'Argentina.
0: Ah, visca! I Catalunya, ja demà. Està bé, està bé. Mira, una experiència curiosa, si més no, i també llunyana, perquè déu-n'hi-do. Mira, recordeu que fa una estona en Guillem Estadella dels Taloners ha enviat un missatge, oi? Sí, sí. Espera, doncs la història continua, saps? Mira.
3: Enric!
0: Què? Hola!
3: Perdona!
0: Què?
3: Que t'envio una altra nota de veu, que se m'ha oblidat demanar-te una cançó. Ai. Que jo aquí amb l'emoció d'explicar-te com ha anat la rua i tot el rotllo, perdona que ara m'he recordat que el teu programa va d'això, de demanar cançons. Això és com, bueno, com que el Clapés no estigués emprenyat quan fa ràdio, com que el Basté no mengés un entrepà quan fa el davantal, o com jo què sé, o com que els Taloners fessin gràcia. Que, bueno, de tant en tant, ja ho saps.
0: Sí,
3: escolta'm,
0: sí.
3: Jo vull una cançoneta així xula, divertida, que estic molt enganxat ara, això.
0: Aviam, quina?
3: Estic, bueno,
0: quina?
3: Enganxadíssim com una mala cosa.
0: Ai, però què?
3: M'has de posar...
0: Quina?
3: Sisplau, t'ho demano.
0: Sí.
3: Sé que serà complicat.
0: Ai.
3: Però m'has de posar...
0: Sí.
3: A Cascada. Every time you want the board. No,
0: no
3: sé com es diu, perquè en anglès ja saps que és de Cambrils. Next to Salo, però...
0: Sí, sí. Ai, mare.
3: Amb l'alegria, perquè és dilluns.
0: Ara!
3: La setmana arrenca i ho tenim tot.
0: Vaya, aquí no.
3: Ja estem més a prop del cap de setmana. Vinga, va, fot-li. Ho sabe.
0: Quin fenomen. Tot un fenomen, aquest home, eh? Guillem Estadella.
3: Ai, ai, ai, ai.
0: El talonaire, talonaire. No, el talonaire. Doncs va, dit i fet. Arriba la Cascada. Anem a recuperar aquesta de mitjans de la dècada dels 2000. Una, so potent, eh? Every time we touch.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio?
0: No el veus.
11: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
5: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
6: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
7: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
8: Nil Moliner.
9: Joan Dausà.
10: Mamaduixa.
11: Maria Jaume.
12: Max Navarro.
13: Siderland.
14: Banda Neon.
15: I Naina.
16: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
17: El 12 de maig.
18: I des del Teatre Victòria.
19: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
20: Amb el patrocini de Santander Es Music.
21: D.O. Catalunya.
20: Frit Ràbic.
21: L'Illa Diagonal.
20: Som Connexió.
21: I Veolia.
20: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
21: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Ja tardes.
23: Amb l'Enric Font.
24: Oh, està buen horro.
25: Ai.
26: T'estàs prenent el pelo, eh?
27: Doncs sí.
28: Castigat.
26: Ah, va bé. Ai, que jaleo.
29: Mare de Déu.

0: Aitana, és que ho té clar. És tot una superestrella. I per això, mira, s'ha dedicat una autocançó, eh? Ella mateixa, eh? En fi, sí. Així hem volgut, doncs, avançar aquesta tarda ja vespre, pràcticament. Aquí el ja tardes.
1: Ui, eh? Oh,
0: yeah. Passa un minutet de dos quarts. I què et sembla si anem a repassar el veredicte d'aquesta batalla de cançons d'avui, ja veuràs. Que...
2: El roast musical del ja tardes.
1: Round one, fight!
0: Moment de tancar línies. Sí, ole, tancades. I posar punt i final en aquest roast musical. Avui amb ambient de celebració blaugrana per tota la ciutat. Que buscàvem la millor banda sonora per celebrar aquesta lliga del Barça. I la veritat és que, home, debat sobre la taula ben fort. Sí. Ara, això no ho dubta ningú, eh? Som culers. No tots, però la majoria. Va, himnes que hem cantat a ple pulmó, per exemple, l'opció número 1, no? Aquesta dels Coldplay, és que ens ha connectat directament amb la memòria. Memòria emocional, emocional culer, eh? Ens recorda època de Guardiola, aquelles Champions, no? Aquella època. Ai, sí. Això per una banda, per l'altra... Èpica, poderosa i perfecta per celebrar títols. La proposta de Tina Turner amb aquesta versió de The Best. Una cançó amb mentalitat d'això, de campió. De ser el millor. Oh. I per últim, la de casa. La més nova, però amb el suport dels que miren cap al futur. Amb la referència de Lamine Yamal. Són els Sexenis. Energia jove i molta il·lusió blaugrana, evidentment. Però només una pot guanyar. I ara sí, va. Després d'un recompte emocionant i amb la ciutat encara de festa, perquè Déu-n'hi-do, eh? Si és que està...
3: Sí. Festa,
0: tope i de rua. Doncs ja tenim aquí la que s'ha coronat com la reina de l'emoció blaugrana. Perquè la cançó guanyadora d'avui, dilluns, costa, eh? És... Oh! La cançó que per molts culers sempre anirà lligada a la millor època del Barça i nits màgiques. Viva la vida! Vam!

0: tardes a RAC 105.
1: No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it!
1: Ja tardes, amb l'Enric Font.

0: canvia la teva nota de veu.
1: Aquesta va dedicada a tu, Enric. En primer lloc, felicitar-te pel programa. Ets collonut.
2: Sempre somric quan escolto l'Enric.
3: Una tarda més escoltant el teu programa. Fantàstic.
4: Enric, bona tarda.
5: Ei, Enric, que surto de la feina. Com anà?
4: Ànimus, uuuu!
3: Ei, bona tarda, Henry Fontaine.
4: Estic molt loco, tio.
6: Enric, què passa, nen?
7: Enric Font, guapetón.
6: Bona tarda.
8: Que m'encanta el teu programa i que jo per les tardes mai escoltava la ràdio i ara, des de que hi ets, ja m'he enganxat.
6: Podré callar. Va!

0: el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Ara! Una cançó que m'heu demanat, mira.
2: Hola, Enric Font.
1: Hola.
2: Som el Marc i la Bruna.
1: Uh-huh.
2: I volem demanar-te que posis Ja dormiré al teu programa.
1: Mira. Què?
2: Molta sort.
1: Ah, igualment.
2: Adéu.
1: Adéu. Doncs aquí teníeu la bona proposta de la Fúmiga, en aquest cas al costat de Figaflaua, Ja dormiré, ja, sí. Això és el que van pensar molts aquesta nit. I ara s'estan penedint, ara. Ai, tela. Vinga, Reus, pràcticament 15 minuts. Bé, 16, per arribar a les 9. I el tanto perquè hem tornat a rebre per aquí un altre missatge de... És que és un personatge, eh? Un autèntic personatge. Mira que ens tenia abandonats i avui no sé qui li ha donat per... Sí. Per enviar-nos missatges a en Guillem Estadellas. És que, mira.
3: Enric! Què passa? Com estàs?
1: Què ha passat avui,
3: que torno a ser jo, l'Estadella.
1: Sí, ja.
3: Escolta'm, perdona que per la torre que t'estic fotent.
1: Sí.
3: Però està pensant, tu sí que treballes fins tard, no? Vull dir, tu aquí fots moltes hores. Jo no sé si això et surt a compte, eh? No sé si a los 40 et pagaven tan bé com aquí, però no sé si feies tantes hores. Bueno, en fi, que escolta'm una cosa, és que m'han trucat i encara sóc al cotxe.
1: Sí.
3: No
1: encara?
3: Sé si has tirat la cançó que t'he demanat.
1: Sí, l'hem tirat.
3: Confirma-m'ho.
1: Això és que no ens escolta.
3: Bueno, espero que tot bé. Sí, vale, ja tires coses.
1: Sí.
3: Que jo entenc que tu ets al Barça, no? Vull que aquí la gent està molt contenta, radiant i tal, i no sé què. I a veure si resultarà que tu no seràs del Barça. Vull que a mi això ara m'impactaria. No dic que deixessin de ser amics, però bueno, ho començaria a pensar. Tampoc, bueno, escolta, cadascú amb les seves coses, però ja m'entens, no?
1: Sí, t'entenc.
3: Bueno, en fi, que vés en compte a tornar cap a casa. Que al final aquí la gent només és molt egoista i et demana cançons i vol el seu moment de glòria, el seu minut de protagonisme per xerrar per la ràdio.
1: Com tu.
3: Però pensa poc amb qui està xerrant per la ràdio, que en aquest cas ets tu. Qui pensa en el locutor? Qui anima l'animador? Això ho diu molt Arnau Mulet, un altre que tampoc, que no fa feina, que el gat patina. Bueno, escolta'm, que ànims i alegria, vale? Que vés amb compte. Bàsicament és un missatge perquè vagis amb compte quan vagis cap a casa.
1: Ai, gràcies.
3: Vale.
1: Preocupa per mi, que m'està d'elles. Té tela, I tonteria també en té. Aviam si ens dona temps a repassar més comentaris. És que s'ho està menjant tot ell avui. Va, que ens ve de gust també recuperar temes de bon rotllo com aquest de Rihanna, Calvin Harris, el so que ens portaven ja fa unes temporadetes. We Found Love. Va, puja volum. Olé!

0: Rec 105 Barcelona.
1: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Això només passa.
4: Ja tardes.
5: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, es gravísimo. Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
3: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres,
7: de 5 a 9,
3: a RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.

0: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
1: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
0: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: Sou molt bona gent!
5: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
6: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
9: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
10: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
11: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
12: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
13: Nil Moliner.
12: Joan Dausà.
13: Mamaduixa.
12: Maria Jaume.
13: Max Navarro.
12: Siderland.
13: Banda Neon.
12: I Naina.
14: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
15: El 12 de maig.
16: I des del Teatre Victòria.
15: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
17: Amb el patrocini de Santander Es Music.
18: D.O. Catalunya.
17: Frit Ràbic.
18: L'Illa Diagonal.
17: Som Connexió.
18: I Veòlia.
17: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
18: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Ja tardes amb l'Enric Font.
20: Enric Font.
19: El teu after work a RAC 105.
21: Si no vols fer la migdiada, no. Escolta l'Enric cada tarda.
20: Ah, vale.
21: Perquè escoltant l'Enric Font, no podràs agafar la son.
22: Tengo sueño.
23: Calla. La

0: És la nova que ens porta Lady Gaga, Shape of a Woman. Novetat d'aquesta setmana, que mola. Va, en pocs minuts arribarem a les 9, això vol dir que ja tocarem el 2, no? Sempre.
1: Vinga, Enric, que anem tard.
0: No, avui anem bé de temps. Avui anem bé. Ai, sí, avui... dia de festa, celebració de culers... Sí. Oh, que pesat, a la porta, va. Per cert, heu vist imatges de la rua? Anem amb dos quillà donant-ho tot, eh? En fi, va, abans de tocar el dos, hem de donar l'enhorabona a... en Ricard, que s'emporta els gots d'avui. Vinga, toma! I demà hi tornem, demà, per això, edició curta del Ja Tardes, ja que a partir de les 8 tenim la sisena gala de l'edició, sí, sisena edició de la gala dels Premis RAC 105, des del Teatre Victòria de Barcelona. No t'ho perdis. Serà una edició curteta i especial del Ja Tardes. Va, marxarem amb el so d'Oques Grasses. Rita Payà és una d'aquelles tendres, amb sentiment. Amb els culers, avui. La gent que estimo. Apa-li, fins demà.
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu. Ui, quins nervis per demà. Per

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Mamaduixa.
1: Premis RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 35.704-35704.
1: Sèrie
2: 46046.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 24 d'octubre del 1954.
0: I el número de la sort, el...
2: 3.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: és RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Siderland.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Premis RAC 105.

0: Vallès, RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Max Navarro.
2: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
1: Premis RAC 105.